Ça te va?

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou cas identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest divendres, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Iniciem aquest dissabte que es presenta de canvi de temps al conjunt de Catalunya, on al matí encara tindrem estones de sol al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, però al matí es presenta ja molt més ennuvolat a la resta de Catalunya. De fet, a les properes hores alguna gota es podrà deixar escapar, sobretot en el litoral com el prelitoral central i també tarragoní. Serà a partir del migdia que arrencaran les precipitacions més destacades, sobretot a les Terres de l'Ebre. Haurem d'estar pendents al sector d'Horta, Sant Joan, la Senya o de Cona, perquè aquí els ruixats podran descargar amb intensitat i a partir d'aleshores aquests ruixats es mouran de sud cap a nord, agafaran el conjunt de Catalunya i a la regada a la tarda serà general i tot plegat amb unes temperatures al migdia que poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I marxem ara a Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I d'altra banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60 de trampes addicionals tipus pig brick. Són barans on els senglars entren en grups atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, avui l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de cinc amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60 de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellós, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius. En paral·lel, l'OMS també assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones dubtoses de tenir antivirus seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el passat 14 d'abril i es troba actualment estable i aïllat. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I seguim amb Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa ara en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. I ahir en futbol sala victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo que fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Esplajant, amb Caral Pedemonte.
1: Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana descobrim la relació profunda que hi ha entre alguns personatges mitològics dels Països Catalans i la música per a cobla. Toquen els minairons i les àligues. Aquest és el programa 485 i tenim més titulars. Temporada forta de plecs és la que estem vivint. Ara repassem els de Caldes de Malavella, Tarragona, Gràcia i Olesa de Montserrat. I coneixem les 5 darreres sardanes finalistes al Premi Audiència dels Premis Preludi. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coplejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: El que passa al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per les àligues i els minairons. I així us ho expliquem.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: I avui parlem dels minairons. Eren o són uns follets o genis diminuts, en diuen, que viuen sota terra. Els llenyataires, pagesos i boletaires sortien a buscar-los al bosc perquè els ajudessin amb les tasques del camp, ja que eren molt treballadors. Quan els trobaven, els ficaven dins d'un canonet d'agulles de cosir, d'una capsa de mistos o fins i tot a l'esquerda del mànec de la falç, on n'hi podrien cabre milers. Són molt petits. Un cop alliberats, frisaven per realitzar tota mena de tasques impossibles, com desviar el curs del riu, aplanar muntanyes o ordenar pedres de tartera. Però també feien feines més corrents, com baixar a la mina o forjar el ferro. No paraven quiets i eren tan exigents que, si no se'ls encomanava prou feina o es quedaven sense, s'enfadaven moltíssim. Per això diuen algunes llengües que els minairons són dolents. Al Pallars se'ls considera els autors dels megàlits i dels ponts construïts en llocs inaccessibles. Són una llegenda infantil que s'explica sobretot a la mainada de les valls del nostre Pirineu, però que són coneguts a tot Catalunya. També a Sant Hilari Sacalm. I és que dins del món de la copla i la sardana també hi trobem la sardana Bruixes i Minairons d'Antoni Miralpeix, que escrivia l'any 2006 dedicada a Sant Hilari. I és que aquesta població de la Selva és l'únic poble de Catalunya, juntament amb Sort, que per la Diada Nacional de Catalunya recorda i homenatja el general Josep Moragues. Josep Moragues, considerat heroi i màrtir de Catalunya, va néixer al Mas de Moragues, a Sant Hilari Sacalm, i és recordat com un dels més importants defensors de la causa catalana a la Guerra de Successió. Fins al 1707 va ser coronel d'un regiment de cavalleria, any en què va ser nomenat general de la batalla, comandant dels Pirineus i governador de Castellciutat. Fortalesa militar a la Seu d'Urgell, també el Pirineu, que havia de protegir la zona fronterera de les entrades dels francesos. En aquesta època se situa el seu nou casament, un cop vidu, amb Magdalena Giral, de Sort, al Pallars Sobirà. Aquest vincle entre les poblacions de Sort i Sant Hilari i les seves llegendes és el que ha propiciat el títol d'aquesta sardana que escoltem ara, Bruixes i Minairons, d'Antoni Miralpeix, a càrrec de la copla, la principal de la Bisbal.

es pot veure ballar cada matí del 15 d'agost a la Festa Major de la Bisbal, dins i fora l'església. Aquesta bèstia té associada una marxa d'autoria desconeguda, aquesta que escoltem, que ha arranjat per a cobla Marcel Sabater. Dins el bestiari festiu català, les àligues són un dels elements més protocolaris vinculats a motius religiosos i solemnes i només poden sortir en dates assenyalades. L'àliga de la Bisbal està formada per una estructura de fusta i arpilleria revestida de petites peces de pell a manera de plomes dentades i daurades. És l'element del bestiari festiu que simbolitza el poder i que amb la seva presència honora els hostes i està declarada com a bé cultural d'interès nacional. Impressiona molt quan la veus, però la música hi fa molt en aquest efecte. L'escoltem a càrrec de la principal de Llobregat. Això és la marxa de l'Àliga de la Bisbal a càrrec de Marcel Sabater.

El ball de l'Àliga de la Patum de Berga és una representació solemne i elegant que destaca per la seva música distingida i monumental. La comparsa és formada pel portador i dos acompanyants que antigament anaven guarnits amb caps de guiló. El ball és executat amb una melodia que presenta semblances amb una dansa típica del Renaixement, amb la línia melòdica que pot derivar d'un himne gregorià. L'àliga és considerada una figura d'un ocell d'aquesta espècie de cartó pedra amb les ales plegades i el bec obert, que porta branques de llor, també olivera i clavells. El seu ball és el de major valor coreogràfic de tota la representació i la seva música la més distingida i monumental. Escoltem-ne l'arranjament de Lambert.

I del Ball de l'Àliga de Berga passem al Ball de l'Àliga de Manresa. La primera àliga que hi ha documentada a Manresa, Cor de Catalunya nascut, de resultes de l'encàrrec que els consellers de la ciutat van fer a Miquel Vilella, escultor i beneficiat de la Seu. No es coneix la data exacta, però sí que es té constància que a primers de maig de l'any 1593 hi estava treballant i molt probablement la tindria en estat molt avançat. L'estrena o debut d'aquesta figura de peu es produeix la Diada de Corpus d'aquell mateix any. Anem, però, a parlar de l'àliga actual. Transcorregut 131 anys des de la darrera aparició pública d'aquesta figura, l'Associació Geganters de Manresa va decidir encarregar-ne la construcció al tallista Andreu Descals, amb qui es decidí que l'àliga nova havia de ser de fusta, com ho va ser la barroca. L'estrena va ser diumenge 30 d'agost del 1992 i van assistir-hi les àligues de Solsona, de Girona, per fer els honors a l'àliga nova de Manresa. Un cop acabat el Sant Ofici, es va fer la tornada en Cercavila cap a la plaça Major, on va tenir lloc la representació de l'àliga de Manresa, una que encara es pot veure a dia d'avui i que té aquesta música que l'acompanya. Anem a escoltar-la. És de Carles Casas, a càrrec de la Copla, Ciutat de Manresa, i es pot recuperar el disc Músiques de Manresa de Festa.

0: Això era el Ball de l'Àliga de Manresa, de Carles Casas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: Ja anem pel territori.
1: Connexions al territori.
0: Diumenge, Sant Sadurní d'Anoia va celebrar la 32a edició del seu aplec de la sardana procurat pel Foment Sardanista de Sant Sadurní, entitat que va comptar amb les cobles aquest any la principal de la Bisbal, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. En aquest aplec s'organitza l'únic concurs de sardanes per parelles i guanya la parella amb més sintonia i que més passos fa. Hi van participar 30 parelles. També van celebrar el concurs de colles improvisades amb 8 colles. La sardana que trobareu a les xarxes és Nit Estel·lar de Josep Saderra. Sant Sadurní encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Diumenge també es va celebrar la 54a edició de l'aplec de la sardana, en aquest cas de Santa Coloma de Farners, amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i Ciutat de Girona al Parc de Sant Salvador. L'aplec ha estat organitzat per l'agrupació sardanista Santa Coloma de Farners. Hi ha imatges a les nostres xarxes socials. I enmig de les fires i festes de la Santa Creu a Figueres, la ciutat ha organitzat el seu concurs de colles, aquest any vàlid tan sols pel comarcal gironí, a la plaça Catalunya. La copla va ser la principal d'Olot i es va fer diumenge a la tarda. A Grans va guanyar la colla Mans Amigues de Caça de la Selva, Veterans l'Albera Dansa i a Infantils el grup Il·lusions de Caça de la Selva i també a Juvenils la colla Montgrí de Torroella de Montgrí. I l'agrupació sardanista de la Garriga va organitzar dissabte a la tarda una ballada de sardanes amb la copla La Principal de la Bisbal al carrer dels Banys per celebrar la festa del barri de Montserrat de la localitat vallesana. I per acabar, dissabte a la tarda, a Lliçà d'Amunt, es va celebrar un taller de sardanes seguit d'una ballada a càrrec de la copla en la Nova Vallès per celebrar la festa de Sant Jordi. Els actes els va organitzar el grup L'Avanç i Tocats per la Sardana. Tanquem les connexions escoltant Capital del Cava, el hit més hit del ja desaparegut Joan Lázaro. És una sardana de l'any 2001 i fa referència, evidentment, a l'aplec de Sant Sadurní d'Anoia.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. L'agenda.
1: Vinga, obrim l'agenda dimecres 6 de maig perquè a les 7 hi ha conferències sobre Pepita Llonell i Fèlix Martínez i Comín a la Casa de la Sardana. I divendres 8 de maig a les 9, cloenda de la Sardana a l'Escola Salrà amb la copla Bisbal Jove. També a les 10 de divendres, cloenda del País a l'Escola al Pla de la Catedral de Barcelona amb la copla Sant Jordi, i mitja hora més tard a 2:11, cloenda del Saltem i Ballem a Bellpuig amb la copla Bellpuig. Però no és tot, perquè la cloenda del País a l'Escola a 2:11 arriba també divendres que ve a la Rambla Nova de Tarragona amb la copla La Principal de Tarragona. I de sud a nord, divendres que ve a 2:45, hi ha ballada amb la Sol de Banyuls a Estagel. Dissabte 9 de maig a les 6, ballada a Barcelona amb la Principal del Llobregat, i també a les 11 de dissabte que ve, doble ballada a Barcelona amb les coples Sabadell i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També dissabte que ve, 2:00, ballada de sardanes, Prat i Folk, al Prat del Llobregat amb la copla Ciutat de Cornellà, i a les 5 de la tarda de dissabte que ve, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les coples Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. A 2:00 de dissabte que ve, cloenda del 8è curset Sardanova Igualada a l'Amfiteatre de l'Estació Vella amb la copla Lluïsos, i també dissabte que ve, a les 6, ballada Súria amb la copla Súria a Sallent. Dissabte 9 de maig a les 6, ballada de sardanes amb la Bisbal Jove a la plaça Major de Vic, i a la mateixa hora, però al Pla de la Catedral, ballada amb la Principal del Llobregat. Mitja hora més tard, a 2:00, vigília del 46è aplec de la Sardana d'Olesa de Montserrat, amb una ballada amb la copla Vila d'Olesa al Parc Municipal, i dissabte que ve, a 2:00, també 35è aplec de la Sardana de Polinyà, amb una ballada amb la Contemporània. Dissabte que ve, també 77è aplec de la Sardana, vigília de Caldes de Malavella, amb una ballada a partir de les 10 de la nit amb la Principal del Llobregat. I passem ja a diumenge 10 de maig, perquè a les 11, ballada de sardanes amb la Copla Sabadell als Jardins d'Isabel Domínguez de Sant Andreu a Barcelona, i també a 11:45, ballada amb la Principal del Llobregat al Pla de la Catedral de Barcelona. També amb la Copla Ciutat de Cornellà, diumenge que ve, 2:00, ballada a la plaça de l'Ajuntament d'Alcanar, i també a 2:00, ballada a Sarrià, Sant Gervasi i Barcelona amb la Copla Baix Llobregat. Diumenge que ve, a les 12, la Principal de la Bisbal serà a l'Aplec Cultural de Vila de Lleva, al Callús, i també diumenge que ve, a les 12, homenatge a Pau Boada amb la Copla Catània a Vilafranca del Penedès. Diumenge que ve també és el 46è aplec de la Sardana d'Olesa de Montserrat a partir de 2:00, i a les 5 de la tarda amb les coples la Principal de Llobregat, la Vila d'Olesa i la Copla Sabadell, i també diumenge que ve, a partir de 2:00, Festa Major de Vilablareix amb una copla la Rossinyolets, i també una ballada de sardanes. Diumenge que ve, també 50è aniversari de la colla sardanista Marinada Castellbisbal, amb una ballada amb la copla Mediterrània, a les 5 de la tarda hi ha ballada Taradella amb els Lluïsos Copla. També a les 5 de la tarda, Festa del Roser de Vallfogona de Ripollès, amb una ballada amb la copla Pirineu, i diumenge que ve, també a les 5, ballada Besalú amb la Sol de Banyuls. També a les 5, Festa Major de Ripoll, amb una ballada amb la Principal de Cassà, i diumenge que també és el 77è aplec de la Sardana de Caldes de Malavella amb les coples Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i la Ciutat de Girona. I passem a dilluns 11 de maig, dia de Sant Ponç, i a 11:45 hi ha ballada amb els Lluïsos Copla al Pla de la Catedral de Barcelona, i també a les 12 hi ha la Festa Major de Ripoll amb la Copla Salvatana, una ballada. I també dilluns 11 de maig, a 17:45 de la tarda, Tordera, ballada amb la Marinada a Sant Ponç, a l'ermita de Sant Ponç, que els torderencs fan festa grossa aquell dia. I aquesta setmana destaquem Doncs el 57è aplec de la Sardana de Tarragona, que arriba diumenge que ve, dia 10 de maig, a partir de les 10:30 del matí, a 11:45, amb les coples, la Principal de Tarragona, la Maricel·la Cossetania i la Ciutat de Cornellà, al Parc de la Ciutat, a Tarragona. Escoltem Tarragona, d'Enric Casals, a càrrec de la Copla Barcelona, tenora solista Ramon Pla, per esperar aquest aplec, amb aquesta sardana que és de 1927.

Això era Tarragona, d'Enric Casals. I anem a conèixer les 5 darreres sardanes finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que s'interpretaran el 25 de maig durant la tercera gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. En el podcast El Tamborí dels Premis Preludi, aquesta setmana Francesc Assú ha desvelat que les primeres 5 sardanes que queden a disposició del públic són l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí, la Pubilla del Ter, de Lluís Bofill, A un pas de la Plaça Major, de Jordi Feliu, i Encanteri, de Xavier Ventosa, a més de sardanistes muntanyencs de Lluís Alcalà. Anem a escoltar-les, aquestes sardanes, perquè tots nosaltres les puguem recordar abans de votar-les en aquesta gala del 25 de maig. Començarem per la sardana Encanteri. Una sardana que Xavier Ventós escrivia en càrrec de l'agrupació sardanista de Calella pel 97è aplec de la sardana el 2025 i que es titula Encanteri, seguint el leitmotiv de l'aplec de Calella de l'any passat. Un aplec que ens encanta, un aplec que és màgic. Per això, Encanteri, de Xavier Ventós, a càrrec de la principal del Llobregat. L'escoltem?

Això era Encanteri, de Xavier Ventosa. I després també s'ha classificat a Un pas de la plaça Major, una sardana que Jordi Feliu escrivia i estrenava per la competència de cobles de Banyoles per la Salvatana el 2025 i que està dedicada a un dels membres més nous del foment de la sardana de Banyoles, l'Albert Figueres. L'escoltem a Un pas de la plaça Major perquè l'Albert viu ben a prop d'aquesta plaça on passen totes les coses sardanistes i no sardanistes de la ciutat de Banyoles. L'escoltem.

Això era un pas de la plaça Major de Jordi Feliu. I la tercera és l'Esquirol Batega, una sardana de Jordi Paulí, que escoltem també a càrrec de la Llobregat, una sardana que Paulí escrivia per el 18è aplec comarcal d'Osona, que el 2025 es va celebrar a l'Esquirol. Per això l'Esquirol Batega, l'escoltem.

Això era l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí. I la quarta és Sardanistes Muntanyencs, de Lluís Alcalà, que dedicava a Ernest Masó i a Conxita García, el 62è aplec de la Sardana de Sabadell, el juny del 2025. L'escoltem a càrrec de la Llobregat.

Això era Sardanistes muntanyencs, de Lluís Alcalà. I la darrera és La pubilla del Ter, de Lluís Bofill, pel 50è aniversari del pubillatge de Torroella de Montgrí. L'escoltem.

0: Aquesta darrera era la pubinya del Ter, de Lluís Bofill.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb la qual hem encetat el mes de maig. Per això escoltem Flor de Maig, una sardana obligada de tenora, dedicada doncs, a la colla de Mataró del 1948. És de Josep Coll Ligora. L'escoltem per acabar el programa i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Cada 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i en observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats a aquest creuer MV Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Per la seva banda, Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies, sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. Seguim parlant de Rodalies perquè recordem que avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei, que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida. I anem ara amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris. L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodox han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic and Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán a partir d'un quart de 5 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca ara la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: casa 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la Nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els 2 conductors dels vehicles. Es tractava d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre de 50, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 són ja 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Marxem ara fins a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ha posat en marxa avui l'Avenir 3 dies a la República, una aventura digital que permet descobrir la història local d'una manera immersiva i participativa, una activitat que està especialment adreçada a joves a partir de 12 anys. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
2: La proposta consisteix en un recorregut geolocalitzat pel centre de la ciutat, en què els participants es posen a la pell de la ciutadania dels anys 30 i prenen decisions en moments claus de la Segona República. L'experiència es pot fer amb el mòbil, dura entre 60 i 90 minuts i té un recorregut d'uns 2,5 km. Basada en fets reals i amb continguts assessorats per l'historiador José Fernando Mota, l'experiència combina joc, investigació i presa de decisions per donar a conèixer episodis destacats del passat de la ciutat. L'activitat s'incorporarà com a recurs educatiu per als instituts dins del Pla de Dinamització Educativa al curs vinent.
1: Passem també per Rodalies, que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats a, precisament, al servei de Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre que s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova, Sant Andreu Comtal i Ripoll. A més, recordem que el servei torna a ser de pagament a partir d'avui. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. A més, ahir en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera plaça de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i, en paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí de la flotilla Saif Abu Keshek. Segons Álvarez, les autoritats israelianes acaben d'informar a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la carretera nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els conductors dels 2 vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes víctimes són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. A més, recordem que el servei de Rodalies torna a ser de pagament a partir d'avui. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodox han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hic and Nung. També ha estat guardonat com a millor sèrie televisiva Els herois de Vandellòs. I tanquem amb els esports, perquè en futbol sala el Barça es va imposar per 4-3 davant del Pozo de Múrcia i això fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la fase regular de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las dúas.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
1: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat, sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan. I a mesura vagi passar la tarda, aquests ruixats aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
13: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això, dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei, és o una desconnexió total de l'andana o dir a crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
12: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
13: Et diuen que et cobren per normalitat el servei, perquè jo crec que si haguéssim dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara lo de la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
12: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat que podran recuperar aquests viatges.
0: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però que en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí.

0: Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
0: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan dues dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: per just.
1: I tu què tries? Visita jatrio.cat.
2: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
3: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
4: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
5: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar que a vegades ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
4: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
2: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
3: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
7: Porta molts avantatges, però en un cas complex i en aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments, tu pots replicar el moviment del teu canell allà a la punta dels teus dits, amb 3 articulacions dintre del cos, i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació, i anar dissecant, i tallant, i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
6: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
3: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcollona, animal mitològic genuí de Girona.
2: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve,

0: la productora He Can Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
1: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1989. La gala dels premis que otorga l'Associació de Productores de Documentals s'ha celebrat ahir divendres a Barcelona i ha entregat també el Premi Honorífic Prodox al cineasta i activista polític Pere Portabella. L'entitat ha entregat els guardons en el marc de la celebració del 15è aniversari de la seva creació.
0: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
1: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins.
0: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
1: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
0: I ens n'anem ara al futbol femení perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els 3 últims partits de forma consecutiva i el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a 1 al marcador després de 2 gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però a la segona a poc se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven pel sentit anímic la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha vist tot avui a la ciutat esportiva de Nicarque.
0: Moltes gràcies, Jon. I com veiem, aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la primera federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
1: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només 1 punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els 2 gols de Cosse van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol a veraix particular.
0: I baixem una divisió perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la primera federació.
1: El seu rival serà l'Ourense aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
5: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
4: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19 a 20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, l'ha anat gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la Nova Escullera.
0: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19 a 8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport, en futbol sala, victòria del Barça per 4 a 3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
1: Amb aquest resultat, els blaugranes s'asseguren la primera posició de cara al play-off, a falta d'una jornada, i per tant tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
0: Parlem també d'hoquei patins perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera, les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
1: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2 a 0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
0: I acabem parlant d'handbol perquè el balonmano Granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29 a 26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra producció al servei d'informatius de la xarxa, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan. I a mesura vagi passar la tarda, aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament a aquest matí, el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió fletat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions fletats pel seu país com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska és ministre d'Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema, i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, un 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions a Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret a reunió, el dret a vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i a més cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
4: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
5: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
6: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
5: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
3: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
4: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: L'agrupació Els Cingles del Moianès s'ha emportat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fabrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
8: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de que la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
7: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
3: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
4: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Claver s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
10: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
9: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
3: Thank you. i obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
4: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
0: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
2: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat els barris, per exemple aquest any a Pont Major. Hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals a la plaça d'Atalio Molero. Hi ha quatre ponts engalanats. Hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agraden les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys. I per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu. Són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i òbviament doncs, el tiren endavant.
0: Els visitants de la ciutat podran gaudir d'aquesta diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
3: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
4: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
3: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
4: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
3: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
4: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els dos gols de Còsia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
3: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
4: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
12: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
13: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
12: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
3: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:15, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite. i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I en futbol sala, ahir victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
4: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
3: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugranà va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
14: La xarxa de 90.7 FM.

0: stres. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Les 300 persones concentrades avui dissabte al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumut Flotilla retinguts per Israel han celebrat la notícia del seu alliberament. Ho han fet pocs minuts després de començar la marxa, ja on la dona de l'activista catalano-palestí Saïf Aboukashek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors. La notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades. Recordem que Aboukashek serà deportat a través del pas fronterer de Taba a Egipte, tal com han confirmat fonts israelianes. I el creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant la matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar, precisament a demà diumenge, el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers a baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. I precisament en aquest mateix camp de l'antivirus, des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la dona que va morir per antivirus en el vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara aquest confinament, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I parlem de política en clau catalana, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avui avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I ho fa avui que es compleixen precisament 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. I per la seva banda, també en política, però parlant d'educació, Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents. Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat. I per part d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha considerat que la direcció dels Mossos d'Esquadra no funciona i diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li demana a Illa que el faci cessar. I parlem de cultura, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I parlem ara d'esports, ja que l'Espanyol busca Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc, amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació.
2: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara, l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
1: Precisament ho ha dit ahir, després d'un dia on els diversos partits polítics del Parlament han criticat per la presumpta infiltració dels dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents. Des de Junts per Catalunya han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels comuns, en aquest cas, des del Consell Nacional, Jéssica Albiach creu que el govern està sobrepassat. I en altres reaccions polítiques, en aquest cas des d'Esquerra, Oriol Junqueras considera que la direcció dels Mossos d'Esquadra, en paraules seves, no funciona. I que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana a Illa que el cessi. I parlem de l'antivirus, ja que el creuer afectat per un brot d'aquesta malaltia arribarà durant la matinada d'avui a demà a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre els passatgers espanyols hi ha 5 catalans. I parlem en plana internacional, ja que avui 300 persones s'han concentrat al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumut Flotilla retinguts per Israel. I precisament mentre es manifestaven han celebrat la notícia del seu alliberament que l'ha donat al ministre d'Afers Exteriors d'Espanya després de que li informessin les autoritats israelianes. Hi ha successos o no, els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama avui dijous a la nit. Dijous d'aquesta setmana a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi i la víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i posteriorment va ser derivada a l'Hospital Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. En un apunt en cultura, el municipi d'Aitona ha donat el tret de sortida avui dissabte a la temporada de collites en el marc de la campanya Fruit Turisme. I en un punt final d'esports, ara a un quart de cinc, l'Espanyol busca a Sevilla el seu primer triomf de l'any. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatjaven fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers a baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 3, entre les 4, disculpin, i les 6 de la matinada, hora canària. I des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I anem a Granollers, ja que demà es fa una prèvia pel Tour de França, acollint la cita anual de la Diada de la Bicicleta. Recordem que la capital del Vallès Oriental és l'inici de la tercera etapa del Grand Depart, que sortirà el 6 de juliol. Ens n'informa des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: Les inscripcions ja superen les 400 persones i la gent encara s'hi pot inscriure fins a l'hora de la sortida a les 9 del matí a la plaça de la Porxada. Per generar més afició a la bicicleta, l'Ajuntament de Granollers ha preparat tres modalitats: una pedalada inclusiva de 3 quilòmetres, una pedalada popular de 8 i una ruta cicloturista de 57 quilòmetres amb arribada al circuit de Barcelona-Catalunya. Felipe Pérez, del Club Ciclista Granollers, diu que faran neutralitzacions per garantir la unitat dels corredors.
3: Uno lo haremos a la salida de San Antonio de Vilamayor, para que ahí todo el mundo que se haya descolocado un poco subiendo por Cánovas y tal, nos encontremos allí, podamos pasar Llinars y el semáforo de Llinars todos juntos, y luego ya sí que ahí viene el Collet y Parpés, pero hacemos otra neutralización al llegar a la roca.
2: Els ciclistes podran rodar pel traçat vallesà i fotografiar-se en el podi.
1: I en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que iniciï els tràmits per impulsar l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I seguim, en aquest cas, en política, ja que també avui es compleixen 76 anys de la declaració de Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I en els esports, l'Espanyol busca intentar guanyar a Sevilla en el seu camp. Per ara, el resultat amb 30 minuts transcorreguts és de 0-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Hola amics, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables David Sonic i Rafa Reducer, acompanyats avui per l'Orient de l'Infierno. I en consugritos màximos, aquí disposats a passar una hora i mitja amb vosaltres escoltant el millor rock and roll de la graella radiofònica. Avui ha causat baixa el Jordi Storm, que està a la Matagalls Montserrat passada per aigua, un gallinaceo mojado. Esperem que s'ho passi molt bé i que no es mulli gaire. Una abraçada des d'aquí, ja a Tito també, que està també per otros menesteres.
1: Us recordem.
0: Doncs bé, dit això, comencem amb la cançó Hammer and the Nail, el martell i el clau, que va ser el tercer senzill del 8è àlbum d'estudi de la banda de rock sureny Blackberry Smoke, titulat Be Right Here, llançat el 16 de febrer de 2024. La cançó va ser escrita pel líder de la banda, Charlie Starr, juntament amb Keith Nelson. Tracta sobre un fill que ha de decidir si segueix el camí rebel del seu pare o forjar el seu propi destí. Charlie Starr va descriure el protagonista com algú que se sent que la baralla està en contra seva a causa de les decisions del seu pare i decideix ser dur com un clau per obrir-se pas. Doncs bé, anem a escoltar-ho. Hammer and the Nail, Blackberry Smoke. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.

I anem ara amb de dones que van debutar en el segell discogràfic Atlantic Records amb Spend the Night, llançat el 2002. Aquest disc les va portar una major popularitat a tot el país, arribant a tocar a l'escenari principal del famós festival Lollapalooza. El single Check It Off va ser inclòs en la primera versió de Guitar Hero. Sota el mateix segell llancen Gold Medal el 2004, àlbum que es diferencia de l'anterior per tenir un so més lligat al pop rock i no tant al hard com tenien abans, com feien abans. Àlbum en el que també decideixen adoptar una imatge una miqueta més madura, rebutjant l'ús dels pseudònims Dona després de cada nom. Anem a sentir del seu Spend the Night el tema titulat 5 o'clock in the morning, que per començar el dissabte suposo que entrarà molt bé. De dones. Opa, ja.

Uau, esas dones, com ho molaven. Continuem amb aquesta plujosa tarda del 9 de maig i continuem amb Civic, una banda australiana procedent de Melbourne, que van començar cap allà el 2018 amb una sèrie de EPs i singles fins que el 2021 van llançar Future Forecast, el seu primer llarga durada, el que va seguir el 2023 Taken by Force i el 2025 Chrome d'iPad. La banda recorre tot l'espectre del punk i el rock and roll que estona sona al protocum dels Estugis i sovint a bandes històriques OCs com The Saints o Radio Birdman. Del Taking by Force avui escoltarem Born in the Head, Civic.

0: Welcome to Sonic Reducer.
1: No vayáis. Comen sesos de mono.
2: ¡Alto ahí! Eso es ofensivo. Los indios no comen sesos de mono. Y si lo hicieran, yo me apunto. Porque seguro que son muy ricos y nutritivos.
3: Lo son. Una banda que m'ha cridat tremendament l'atenció aquestes darreres setmanes és Sergeant Baker. Formats com un power trio joveníssim, estan començant a fer parlar molt i bé de l'excel·lent escena garatge punk australiana, juntament amb els veterans Cosmic Psychos i els cada vegada més consagrats de Strip. La moguda del País dels Cangurs no para. Les bandes surten de sota les pedres, sempre ha sigut així. I no s'ho perden, no s'ho pensen gaire a l'hora d'enregistrar singles, crear àlbums i no parar de tocar en directe. Això mateix és el que passa amb Sergeant Baker. Anem a sentir el seu últim Loose Ends, el tema titulat On the Bone. Sergeant Baker.
4: Vinga! Vinga!

Molt bé, seguim amb Sweet Electric, que és una banda de rock festiu alemanya amb seu a Colònia. La seva missió, diuen, és desempolsar les teranyines del rock and roll, encendre els motors i fer que la gent mogui els peus, el cap i el cos al ritme del seu so. No inventen res, precisament, però i per això sonen sobretot a AC/DC, amb ecos de bandes com Aerosmith, Led Zeppelin o Queen. Van debutar el 2022 i no han parat des de llavors de girar per tota Europa. Després d'una sèrie de cinc els va llançar el novembre de 2024 el seu primer LP, The Monsters Air Rising. Anem a escoltar el tema que obre el disc i que va ser un dels singles de presentació. Això es diu Heir to the Throne, Sweet Electric.

0: The Lazies es una banda formada el 2006 a Sydney. Mira, más australianos. Encara que es va traslladar al Canadà, on té la seva seu actualment. El passat 4 de maig van presentar el seu nou treball, Tropical Hazards. Sembla ser que els rockers australians van llançar no un, sinó 5 LPs abans del llançament del seu àlbum de llarga durada homònim. Crec que The Lazies es van inspirar en les millors característiques de les seves millors cançons per lliurar un magnífic àlbum. Oh, això crec jo. Anem a sentir aquest Tropical Hazards, el tema titulat Pitcher Chives. Amigos, The Lazies.
1: Vamos allá.

0: Molt bé, seguim amb Motor Mamut, és una banda alemanya, conyo més alemanes, originària de Darmstadt, en actiu des de 2012, que es mou principalment en el territori de l'stoner, el hard rock i el heavy rock. El seu estil musical es caracteritza per riffs potents i un so pesat clàssic de tipus stoner. Tenen un parell de LPs publicats i un EP, a més d'una sèrie de singles com Let It Roll, tema que originalment es va publicar com a senzill digital al maig de 2020 i que posteriorment es va incloure com a la tercera pista de l'àlbum homònim de la banda. Motor Mamut, llançat l'11 de maig de 2024. Anem a escoltar-lo. Let It Roll, Mamut, Mamut. No, perdó, Motor Mamut.
1: Mamut, Mamut!

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Así debe ser.
3: The Killer Monkeys són alemanys. Crec que són de Mainz. Ells van treure el 2021, crec. Dic molt crec que perquè no he trobat cap informació. Un maxi single titulat Go Ape, bastant curiós i potent. Jo crec que aquesta gent s'han separat, ja que no hi ha cap informació a internet, a part de la seva discografia. O jo almenys no he trobat res. L'Oceo és un rock del de tota la vida, regat amb una veu i unes estructures molt cridaneres i peculiars. Anem a sentir d'aquest Go Ape el tema titulat Dog House, Killer Monkeys.
4: Alemanya, Austràlia...

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Deftones, que és un power trio de rock and roll, hard rock i action rock, originari del sud de Suècia. Formats al 2018, es distingeixen per un so high energy amb arrels profundes en el rock clàssic, compost únicament per guitarra, baix i bateria, amics de la infància i músics de llarga trajectòria. La seva música es caracteritza per ser directa i enèrgica i dissenyada per actuacions en viu potents. Han guanyat experiència compartint escenaris per tota Europa amb bandes com Backyard Babies o Hardcore Superstar. Tenen un bon grapat de singles però un sol LP homònim, llançat el 2020, que inclou temes com aquest I Come Around, The Deftones.

More Than You'll Ever Be és un LP del grup d'Estres, una banda de punk oi novaiorquesa originària de Long Island. Aquest projecte de sistemes presenta un so cru i enèrgic, amb cançons com Counting Sheep i Meth Mouth, que sonen tremendes. L'LP va ser gravat i llançat el juliol del 2024, destacant el seu estil vertiginós i potent que farà les delícies de la parròquia que es vegi en directe, perquè diuen que són bastant intensos, la veritat. Anem a sentir d'aquest treball el tema titulat Counting Sheep, el que hem mencionat abans. D'Estres. Vamos.

0: Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
1: Vaya lección de història. Seguim amb Ravagers, que és una banda de punk rock i sleazy procedent de Baltimore, a Maryland. Porten en actiu des de 2013 i tot i que s'havien donat a conèixer amb el seu punk and roll en una sèrie de pes, no va ser fins al 2022 que van publicar el seu primer llarga durada, Badlands, que va tenir continuació el 2025 amb On the Lows, en el que els Ravagers dipositen tota la seva càrrega de rock, high energy i punk de carrer, que és el seu segell distintiu. Anem a recuperar un single que van llançar abans, el 2018, en un set polsades que portava a la cara B el tema Susi Has an Uzi. A la cara A apareixia aquest Drowning in Blood, Ravagers.
2: Confucio!

0: Anem ara amb els finesos Sweet Master i el seu comeback discogràfic després de 16 anys al Dick Sec. El seu sisè àlbum porta per nom More i és tota una declaració d'intencions sobre el que encara tenen que oferir-nos després de gairebé dues dècades sense nous temes i sense aquest mojo tan característic que es nota a les seves cançons i del que sempre han presumit. Anem a sentir d'aquest últim àlbum el tema titulat Dirty Water, Sweet Master.
1: Vinga. Uuuh!

Molt bé, iniciem amb el moment cover, seguint explotant el disc Shit That We Like, que m'encanta el títol, La Mierda Que Nos Gusta, un àlbum de versions que la banda danesa The City Kids va publicar el 2020. En ell trobem versions de bandes de punk, rock, sleazy, rock and roll en general, que li molen amb ells, com Motorhead, Creedence Clearwater Revival o fins i tot Bruce Springsteen. Entre aquestes versions trobem una cover de la mítica banda, per mi una de les favorites de tota la vida, Twisted Sister, de la que versionen aquest The Kids Are Back. Doncs hem escoltat la versió dels The City Kids. Uéééé!

0: La meva cover d'avui corre a càrrec dels Siliagans, que ja són vells coneguts en aquesta secció. Fa un temps vaig posar una versió d'ells que feien d'un tema de Buck Cherry, però en aquesta ocasió fan una tremenda cover del tema clàssic d'ACDC, Let That Be Rock, que no està gens malament, però que per mi no supera el tema original. Però bueno, és un temazo. En tot cas, la sentirem ara mateix. Let There Be Rock, Siliagans.
1: Vamos pa allá.

0: Bueno, seguim després del moment cover i ho fem amb Jackson Firebear. És una banda procedent d'una petita ciutat rural australiana de nom Mildura i que té la peculiaritat de que només la formen dos membres. Brendan Hines s'encarrega la guitarra i les veus, mentre que Dale Hudak toca la bateria i també canta. Es van formar el 2006 i el 2008 van debutar discogràficament amb un EP de 5 pistes de títol Bottle Bean, tot i que no va ser fins al 2012 quan van publicar el seu primer llarga durada, Cook Rockin'. Amb aquest disc, els Jackson Firebear van demostrar que no calen més de dues persones per currar-se un disc de rock and roll potent i amb pilotes, amb una gran versatilitat que va des del rock més clàssic fins al punk, passant pel blues, el country, el grunge i fins i tot algun moment de rap. El 2015 van publicar Shake the Breakdown, que és el que completa la seva discografia. Tot i que continuen en actiu, fa molts anys que no publiquen res. Anem a escoltar el tema que donava títol al seu disc de 2012, que és un tema que a mi em flipa molt, i que, conya, dedico al Loren, que està aquí, i que es titula Cock Rockin', és a dir, rock pollero, del Jackson Firebird.
1: Gràcies, David. Rock pollero, no?

0: Anem ara amb una de les bandes maleïdes del Hard Rock. Ho tenien tot per triomfar, però la mala sort i el show business van acabar amb ells. Es van fer dir The Four Horsemen, i segur que molts de vosaltres els coneixeu pels seus dos discos editats, concretament Nobody's Hate Is Wide Easy, produït pel mestre Rick Rubin, i Getting Pretty Good and Barely Getting By, dos sobirans treballs que haguessin merescut millor reconeixement i que molt sovint punxo a casa meva. Un grup de culte pel qual no passen els anys. Hem començat amb Blackberry Smoke, i jo crec que aquests de Four Horsemen i Blackberry Smoke són els dos reis del rock sureño. Estic convençut, anem a sentir d'ells el tema titulat Steve Alive and Well, de Four Horsemen.
1: Qué mazo, sí, señor.

Molt bé, segueix plovent aquí a Cardedeu i seguim amb Captain Crimson, una banda sueca procedent d'Orebro, en actiu des de que al final de 2010, quan el vocalista de la banda de Stoner Blowback la va fundar. Agafa la seva inspiració de la música dels 60 i 70, com Blue Cheer, Emerson, Lake and Palmer, Zeta O'Toole o Cactus, barrejant amb bandes més fosques com Graveyard, Witchcraft o Blues Pills. Entre 2012 i 2016 van publicar tres discos, Dancing Madly Backwards, Angeles Time i Remind. Tot i que no hi ha hagut cap anunci formal de separació, la falta d'activitat a les seves plataformes oficials i l'absència de dades de concerts actuals suggereixen que el grup es troba en un parèntesi indefinit. En fi, anem a escoltar del seu disc Angeles Time un tema molt còsmic que es diu A Trip Beyond the Universe, Captain Crimson.

Anem ara en The Boasmen, que són quatre paios que prenen sense vergonya qualsevol font musical que consideren digna. Des del garatge 60, passant per Turbo Negro, el power pop, el punk més bàsic, el rock escandinau, el Ramones, el hardcore, AC/DC i lo que els hi doni la gana. Per perpetrar himnes, per coneixer a l'altar de la gresca la diversió sense límits. Anem a sentir del disc Hard Living el tema titulat I Wanna Clone. The Boasmen.

Contundente, doncs ens quedem per la zona, a Suècia, i ho fem a la ciutat de Malmö, amb una mica de Slacy, de la mà de Dirty Passion, una banda formada el 2007, que el 2015 presentaven el seu tercer llarga durada amb el nom de Dirty Passions, que seguia els anteriors Different Tomorrow i In the Wonderland. Durant tot

0: because I found that my pension just wasn't enough to get through the monthly bills.
1: Molt bé, doncs arribem al final d'aquest Sony Gruzer 331, 9 de maig de 2026. No! Aquí, amb un equip format per Rafa, per David i per i Loren a los Berridos.
2: Jo podeu donar dues cançons més?
1: No, no, ja, jo crec que per avui ja està bé. Ara ens vamos per als bars, segur que ens mullarem a arribar i després ens remullarem per dins dins del dar. Pues poc més a dir, esperem que d'aquí a dues setmanes ens trobarem. Crec que la selecció musical ha estat a l'alçada. I a veure, Rafa, com que s'acomiada avui.
3: Ens acomiadem, amb un tema de Deeply Root.
1: Hombre, hombre.
3: Que excelente. Fa una cover d'un tema que es diu That's Life. No sé de qui és, no sé si... Em sembla que era de... de el famoso crooner.

0: De Frank Sinatra?
1: Hòstia, no, tio, que fuerte.
0: Em sembla que sí, que
2: és
0: seva.
2: És molt de crooner, però quan li va donar pel rotllo crooner al...
0: Sí, jo se l'ha sentit a...
2: Pues Diamond Dave haciendo de crooner.
0: A Frank Sinatra, però no, no sé si és seva. Doncs That's Life, de Dave Lee Roth. Doncs mira... Doncs ens veiem d'aquí dues setmanes, no, dius?
2: En principi sí, si, si Dios quiere y las autoridades lo permiten.
1: Dios siempre quiere.
2: Pues venga.
0: Pues venga.
2: Que vagi molt bé, nois.
0: Veiem.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 4:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident ha mort el conductor d'un dels tot terrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va embarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfricà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el Plemcat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. Només la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en última punta esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho parlant del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els descensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça B ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure l'enjoc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'enjoc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8 i 32 minuts, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12 d'aquest Sevilla Atlético Eldense, on el líder l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol a veres perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, doncs, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol a veres particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig. Per cert, l'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell, faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant de punts amb el Sabadell amb un partit menys i amb l'averaix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6-6 de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i sobretot el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina, el grup segon on tenim els 3 equips catalans, el Sabadell encara amb aspiracions d'aconseguir l'ascens directe i com a mal menor doncs jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental. Per què? D'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapulat, al conjunt de la Vila de Gràcia. Deixaria molt, molt encarrilat aquest playoff perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del playoff, que és el Cartagena, i a més amb el gol d'Avellas guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància. Però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota, amb la circumstància que el Cartagena a l'Europa li té guanyat el gol average, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de playoff. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, doncs ens deia, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, l'estadi que ens toca jugar aquí a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament al Nou Sardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:05 el Nàstic juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga. Però, evidentment, si perdés, cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní. Per tant, seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit, i vol acabar-lo doncs, tenint motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo, y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes, y también de, pues eso, de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy, muy similar, y que vamos a tener la dificultad, lógicamente, que nos van a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, ya digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestros socios, ya te digo, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant-ho amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta a l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador. Minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol, amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, el Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folch, que l'àrbitre ha considerat que no era punible, i per tant, de moment, continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyar en el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem, el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal, Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua, el Congost de Manresa. El defensa Roger Monells ha obert la llauna pels bagencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips, on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante, y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está. He tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els bagencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició, i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament, a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar, perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria del Tona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i als 13 minuts, Dan Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això el futbol a vegades va com va. Tens moltes no fiques cap i perds, tens moltes no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa. La segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
8: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
0: Doncs mira, alguns buscant la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viurem tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a la de Muntanyesa i a 12:15 del migdia Europa B Mollerussa. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a 12:15 del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
0: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que et dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta de la play-off hi ha tres equips: Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off, 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant, i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts d'interès serà a partir de 12:15 aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona asegurar la segunda plaza que tiene ahora mismo. Miquel Azparren, técnica escapular.
10: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI y como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otros equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
0: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
11: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues... pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant durant el que sigui, els minuts que siguin, i res, pues així, afrontar una final serà bonic, i amb tota l'afició, i res, a donar-ho tot.
12: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes, pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura, y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
0: I a la Lliga Elit, déu-n'hi-do com es posa tot després de la penúltima jornada. Hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera. Cap dels dos ho ha fet. Aquests són els marcadors.
1: Sí, són el Martinengui i el Sant Joan Aleti Montcada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'hi imposava. El Martineng 2-3 i entra en la lluita per les dues primeres posicions que donen, doncs, l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet, el Martineng 2-3. El duel entre el Sabadell B i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Joan Atlètic Montcada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1. L'Horta, el Ciutat Cooperativa, s'ha imposat 4-1 al Manlleu, i duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliueng ha acabat amb empat a 1 al marcador.
0: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Joan Montcada 52 i Pobla de Mafumet 49. Es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada després que la Pobla s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Ciuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Ciuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el Martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb dos gols consecutius de Cabezas i Carol, posant terra de per mig. Tot i així, el Martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del Martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al Martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal al jugador del Martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit que erraria Teo Pozo. Així valorava aquest partit el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
14: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar sapiguent què fent cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, diverses ocasions a l'inici. No cal dir, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
13: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4:05 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
15: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que de fet es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor, 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots dos conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb dos cops d'efecte de Ricky Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, el darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic Pota Blava, David Vilajoana.
16: Personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds. Hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem cagat boles, no hem donat temps de sortir l'equip i estem enfonsats. Hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
15: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important, tant per al factor camp en la primera eliminatòria de playoff com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
0: I també aspira encara a playoff el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats de la Lliga Elite imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Abastany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit, gran assistència de Samu Auló, juvenil, i gran rematada de Cava García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionant empatant a un, però després el Sabadell ve amb els canvis ha millorat les prestacions. Eloi Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elite i estarà en la pugna per la sisena plaça en l'última jornada per intentar entrar al playoff, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
0: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: 3 punts importants a la Unió Esportiva Valls al Vilar contra l'Horta en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Marc Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada del camp del Manlleu amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
19: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar a aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
18: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4:05 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elite.
0: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscolara.
20: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar la última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i al contraatac la Unió Esportiva Rubí que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja en temps afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
0: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elite, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
1: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
0: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals d'anada del playoff d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esport aquí a l'Enjoc.
3: la xarxa de comunicació local.
21: El programa Picallà.
22: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran precisament aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. I precisament en aquest cas, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en l'Hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores i aquesta dona ha referit símptomes. En concret, tos i ja estava asseguda a dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. També a Barcelona, al Clínic ja ha ingressada una passatgera de l'avió que no té símptomes, però està fent quarantena. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents el març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I en plana internacional, una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salparà el dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Mentre que Álvarez avui ha assegurat que Saif Abukashek serà entregat per les autoritats israelianes. I en successos ha mort el conductor d'un totterreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. També dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors en un dissabte que acull 141 mostres florals en diferents punts de la capital gironina, malgrat el temps que hi ha hagut en previsió de pluges durant tota la tarda, sobretot afectant la part més sud del país. I un últim apunt en esport, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 90.7 FM. No.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Començàvem el programa parlant d'hoquei i sobre patins, d'hoquei patins, en aquest cas de la classificació del Barça per la gran final de la Champions demà contra el Porto. 8 anys després, els blaugranes tornaran a lluitar pel màxim títol continental i ens arriben declaracions del seu tècnic, Ricard Ares.
1: Crec que merescudament estem a la final perquè els hem sabut guanyar. Bueno, una final equilibrada, molt dura, ja hem jugat contra ells els partits han set equilibrats, els hem guanyat a casa seva, ens han guanyat al Palau, i és una final de Champions, i com s'ha vist avui a les semifinals, i jo els coneixo molt bé, tenen jugadors capaços d'en qualsevol minut del partit definir un partit, però bé, també tenen els seus errors, les seves virtuts, i el que sí està clar és que nosaltres tenim molta, molta ambició i il·lusió en esta Champions, i si fins ara hem donat tot per guanyar-la, demà encara més.
0: Doncs a veure què aconsegueix fer el Barça demà davant del Porto. Recordem, el rival a l'última final, el 2018, que va guanyar el Barça, també va ser el Porto. I més hoquei patins, perquè demà viurem la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Plata, també amb moltes coses en joc. El grup nord, aquests seran els partits.
2: Sí, jornada unificada, el grup nord, a un quart menys 5 de 5 de la tarda, a l'horari de l'enjoc, perquè viurem en directe el duel entre el Vicky i el Lloret. S'enfrontaran dos dels aspirants a aconseguir les dues primeres posicions. Recordem, ara el Lloret líder amb 41 punts, el Manlleu segon amb 40 i el Vic amb 36 en tercera posició. Puja directe el primer, el segon promociona amb el segon de l'altre grup. Doncs aquest duel, aquest partidat Vic-Lloret en directe per l'enjoc de la xarxa, de les televisions locals. La resta de la jornada, Reus-Bejo-Laceta, Tordera-Sant Cugat, el Picat Gec, duel per la part baixa de la classificació, el Picat encara amb opcions de salvació, Mataró, Companyia de Maria i Manlleu, Dominicos.
0: Doncs moltes emocions, eh? I en aquest Vic Lloret que viurem a la xarxa, el Lloret podria arribar a ser campió si guanya i el Manlleu no guanya el Dominicos. El més normal és que el conjunt usonenc guanyi el seu partit, i si el Lloret es deixa punts davant del Vic, que és tercer, que podria passar, doncs el Manlleu podria recuperar la primera plaça, la plaça d'ascens, quan quedarà encara una jornada més. I al grup sud, també penúltima jornada, avui ja hem viscut un partit.
2: Sí, el duel entre l'Olot i el Girona, que ha acabat amb el repartiment de punts després del 4-4 al marcador.
0: Doncs com ha anat aquest partit? Olot Televisió, Roger Isern.
3: Final del duel gironí a la Josep Joan, el partit avançat d'aquesta jornada unificada que es disputa aquest diumenge. Hoquei Olot 4, Girona 4. El resultat demostra que hi ha hagut alternatives als dos costats. El Girona s'ha posat amb un 1-3. L'Hoquei Olot ha sigut capaç d'aixecar amb un 4-3 a la mitja segona meitat, però un gol de Moya Aguirre ho ha acabat sentenciant amb el 4-4. Definitiu, un punt que evidentment pels dos equips no era necessari, perquè el seu objectiu de la permanència el tenen tancat des de fa unes jornades, i al final un punt tant pels de Miquel Ràfols com pels de Xavi García, que els deixa amb un sabor positiu de cara a l'última jornada que es disputarà dissabte vinent. Un punt per Hoquei Olot i també per Girona.
0: I demà també a les 4:10, a banda d'aquest partit que s'ha jugat avui perquè no tenia transcendència classificatòria, doncs resta de partits en jornada unificada.
2: Sí, també aquí molt apretada la situació, l'Igualada ve líder indiscutible, però hi ha uns quants equips encara amb opcions d'aconseguir doncs la segona posició per fer la promoció d'ascens. Aquest partit, Barça-Atlètic Congrés, Vendrell-Alcoi, Vilafranca-Palafrugell, Igualada-Alcorcón i Alcobendas-Espanyol.

0: Vinga, i parlem d'handbol, que hi ha moltes coses doncs, a comentar. D'una banda, una llàstima, el Granollers estava jugant la Copa de la Reina, però ahir va caure a quarts de final.
1: Va acabar perdent, per tant, fora ja d'opcions del títol, una Copa de la Reina que es juga a Sant Sebastián, i doncs que el Granollers va perdre davant del Roucas ahir per 29 a 26 i queda eliminat doncs, als quarts de final.
0: I a tot això, a la Lliga Sobal, jornada número 28, amb el títol ja definit des de fa setmanes, però aquests han estat els marcadors per als dos equips catalans.
1: Sí, el Frequion Balomano Granollers va jugar ahir divendres a aconseguir la victòria d'un únic gol de diferència davant del Conca, 31 a 30, i avui ha jugat el Barça i ha guanyat per golejada, per 14 gols de diferència a la pista del Guadalajara, 24 a 38.
0: Doncs, com sempre, s'ha passejat el Barça, pensant ja en la final a 4 de la Champions, un cop aconseguida la classificació eliminant el Nantes aquesta setmana. Carlos Ortega valorava així el triomf a Guadalajara.
2: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara pero quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil, sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Ha sido, creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: Doncs així valorava Carlos Ortega el triomf del Barça a la pista del Guadalajara. Importantíssima també la victòria del Granollers davant del Cuenca, que manté els vallesans a la tercera plaça en aquesta lluita aferrissada. Està a dos punts de Logroño i Rioja, però està empatat a punts amb Torrelavega, un punt més que el Irún, i per tant lluitant per intentar acabar el més amunt possible el conjunt vallesà, que entrena Antonio Rama.
3: Ens ho hem començat molt bé, hem defensat al principi els primers 15 minuts molt bé, a més trobant situacions més o menys clares de llançament. Després, després dels canvis de la primera part, sembla que no hem trobat la manera de, sobretot, de trobar accions d'atac clares. Defensàvem molt bé, en defensa tampoc hem estat, doncs, penso que potser tan contundents com al principi. I a la represa, la veritat és que no ens hem sentit còmodes. No ha sigut un partit en el que a nivell de sensacions també hem anat com molt amunt i avall, però per una cosa estic content, que és que un equip que ens estava posant les coses molt difícils, un partit que s'estava posant molt complicat, que anàvem per sota del marcador, hem sigut capaços, sense jugar brillantment, donar-hi la volta i acabar guanyant, no? I això feia dies que no ho fèiem i ho necessitava.
0: Doncs ho necessitava la Granollers, aquest triomf. Vinga, va, baixem una categoria. Plata masculina, ha acabat la Lliga per al Barça Atlètic.
1: Sí, continuava amb bona dinàmica. Tenc així la temporada amb una nova victòria. S'ha imposat a la pista de l'Oviedo per 32 a 37.
0: Quarta victòria seguida. De moment puja dues places fins a la setena amb 33 punts en espera que el Coruña acabi el seu partit d'aquesta jornada. I qui està intentant pujar a plata masculina són dos equips catalans, tant Granollers Atlètic com La Roca, que estan jugant els partits de la jornada número 2 d'aquestes respectives fases d'ascens.
1: Sí, repassem la jornada 1 com va anar. El Granollers Atlètic va guanyar 26 a 25 davant del Torrelavega. El Granollers Atlètic juga al grup 2, aquesta eliminatòria es disputa a Elda, i el grup 3, que aquesta eliminatòria es disputa a Gran Canària, i a La Roca va perdre el primer partit 37 a 30. Ara mateix estan jugant els seus duels. El Granollers Atlètic davant de l'Antequera està empatat ara mateix el partit, 27 a 27 al marcador, i pel que fa al duel entre La Roca i el Sant Joan a Alacantí, doncs està guanyant La Roca, de moment 10 a 13, un partit que ha començat no fa pas molt, a un quart de 10 del vespre.
0: Doncs tant Granollers Atlètic com La Roca, al marge del que facin avui, demà tancaran aquesta fase d'ascens amb la tercera jornada i amb aquests partits.
1: Sí, a partir de les 12 del migdia jugarà el duel entre l'Elda i el Granollers Atlètic, aquí aquest grup 2, i el grup 3 a Gran Canària, a un quart de dues, s'enfrontarà La Roca al Ingenio.
0: I a les 9:39 ens posem a parlar de waterpolo, divisió d'honor masculina. Han començat ja els play-offs pels diferents objectius. El play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, s'han jugat avui totes dues eliminatòries.
1: Sí, la que enfronta el Barceloneta amb el Terrassa s'ha imposat clarament el Barceloneta per 11 gols de diferència al Terrassa, 19 a 8. i el duel d'entre el Sabadell i el Barcelona molt més igualat. De fet, ha arribat al final amb empat aquest partit i s'ha hagut d'acabar decidint a la tanda de penals, on s'han portat la victòria al Barcelona per un únic gol de diferència, 19-20.
0: Doncs un partit que a més sembla que ha estat força polèmic. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Forta indignació a Canllong per l'arbitratge rebut en el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor. El Club Natació Sabadell s'ha queixat per les 24 expulsions que ha patit en contra, 11 més que les del Barcelona. 4 jugadors locals no han acabat el partit: Martín Famera, Pep Bonet, Fede Panerai i Thiago Carrió. Un fet que ha provocat que al final del partit comparegués el president Claudi Martí.
5: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
4: El Sabadell ha estat clínic en les primeres 4 superioritats i ha obert una escletxa de 4 gols que de mica en mica s'ha anat tancant malgrat els esforços del porter Dolorrio. L'únic empat del CNB ha estat el definitiu 16-16, faltant 12 segons, molt protestat també per una situació de possibles 2 metres. A la tanda, l'heroi ha estat l'altre porter, Òscar Matarradona, que ha aturat 2 llançaments locals. El segon assalt serà dissabte que ve a la Nova Escullera i, en cas de ser necessari el tercer, la semifinal tornaria el dia 19 a Canlló.
0: I l'altra semifinal sembla prou encarrilada pel Barceloneta, que ha superat clarament el Terrassa. Això deien els tècnics, el del conjunt mariner, Fran Fernández, i el de l'equip agarenc, Sergi Mora.
6: Però estic contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mi m'hagués agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens 2 errors, se te'n van de 4-5 i llavors és molt difícil.
0: Doncs així estan les coses al play-off pel títol d'aquesta divisió d'honor masculina de waterpolo. Però al play-off per les places europees també hem viscut els primers partits de semifinals.
1: Sí, aquí anada i tornada, i en aquest cas són els partits d'anada, com deies. Hem vist el duel entre l'Echeide i el Sant Andreu. Ha perdut el Sant Andreu d'un únic gol de diferència, 14-13. I el duel entre catalans, entre el Rubí i el Mataró, doncs la victòria se l'ha emportat el Mataró per 5-9.
0: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Rubí, Albert Soler?
8: El partit ha començat amb el Mataró imposant la lògica i arribant al descans amb un 5-9. Però el Club Natació Rubí ha aconseguit posar la por al cos als mataronins gràcies a un tercer quart molt bo i un 10-10 parcial. Però els maresmencs han imposat la seva superioritat en un quart-quart amb un parcial d'1-8 definitiu. Així ho ha explicat el segon entrenador rubinenc, Miquel Moyano, a Ràdio Rubí.
9: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la. I, bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
8: El duel, però, no ha estat exempt de polèmica arbitral. Per un costat, el jugador visitant Marc Rodríguez ha sigut expulsat en vermella directa per una acció antiesportiva a la primera meitat del partit. I en l'últim quart, on el Mataró s'ha imposat clarament, el Rubí ha acabat amb 4 jugadors expulsats amb 3 exclusions cada un. El cos tècnic del Rubí ja dona l'eliminatòria per perduda amb els 9 gols de diferència, però ha assegurat que aniran a Mataró a guanyar el partit, que seria la cirereta a una temporada excel·lent gràcies a la permanència aconseguida l'última jornada.
0: I qui lluita per la permanència, en aquest cas el play-out d'aquesta divisió d'honor masculina, són 2 equips catalans que s'enfronten en semifinals.
1: Sí, són Catalunya i Medi. Partit d'anada, doncs, ha acabat amb victòria del Medi per 2 gols de diferència, 10-12.
0: Qui perdi aquesta eliminatòria n'haurà de jugar una segona per intentar evitar el descens. I més waterpolo, però en aquest cas divisió d'honor femenina, penúltima jornada amb aquests marcadors.
1: Barceloneta 9, Irunya 4. El Catalunya s'ha imposat el Canoe per 13-10. El Mataró ha golejat l'Horta 20-5. El duel entre l'Echeide i el Mediterrani ha acabat a 5-13. I el duel entre el Sant Feliu i el Sabadell s'ha emportat per golejada al Sabadell 9-21.
0: I demà hi haurà un parell de partits pendents, un de la jornada 20, a l'Irunya Catalunya a les 12 i a la 1 al Sant Andreu Terrassa. I avui, com ens deia l'Anna, clara victòria del Mataró sobre l'Horta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
10: El partit aquest dissabte, malgrat la teòrica feblesa del rival de torn, la Unió Esportiva Horta, no era pas un tràmit per a l'assolint Centre Natació Mataró. El fet de tenir el Club Natació Sabadell un punt per sota la taula i, per tant, amb el segon lloc encara per decidir, feia que les de Dani Ballar haguessin de guanyar el partit sí o sí. Malgrat tot això, estava clar que el Mataró era el clar favorit per endur-se els 3 punts. Favoritisme que ha quedat momentàniament en suspens quan l'Horta ha estrenat el marcador gràcies a un gol d'Iria Maia, quan no havien transcorregut ni 2 minuts de joc. El fet que 5 jugadores de la Solim, Rumer, Hauschild, Kearns, Claveria i Caral Bertran, hagin jugat 6 partits seguits de la Copa del Món fa escassos dies, ha fet pensar més d'un que la sorpresa podia saltar. Ben aviat, aquesta possibilitat ha quedat del tot descartada. La piconadora mataronina ha començat a rutllar de valent. El primer quart se saldava amb un 3-1 amb gols de Giral, Avenyo i Rumer. A partir d'aquí, el Mataró ha posat la directa en el segon període i s'ha enfilat fins al 8-1. El descans s'hi arribava amb un contundent 12-3 per a les jugadores de Dani Ballar. Partit ben encarregat ja per a les locals. L'únic que calia saber era si la Solim aixecaria el peu de l'accelerador i conservaria energies per als 2 partits de la setmana que ve, contra el Sant Feliu i contra el 6 Roma en competició europea. I en certa manera així ha estat. Parcial de 3-0 en el tercer quart que permetia a les mataronines, això sí, augmentar el seu avantatge fins al 15-3 al final del tercer quart. En l'últim període, les de Dani Ballar han recuperat la tònica de la primera meitat. Molt superior a un rival que també es portaria en aquests últims minuts, la Solim ha acabat golejant d'una manera clara i contundent. Un resultat que li serveix de retruc per mantenir, ara per ara, la segona posició en la classificació. Al final, doncs, Solim, Centre Natació Mataró 20, Unió Esportiva Horta 5.
0: 9:46, parlem de tenis taula. Ha acabat avui la superdivisió femenina.
1: Amb aquests resultats, el Miró Ganxets Reus ha guanyat el Cartagena per 1-4. El Vic ha acabat empatant amb el Clíniques 3-3 i el Tramuntana Figueres ha perdut amb el Gen 4-0. I això fa doncs, que tinguem una mica endecada en tots aquests resultats perquè el Reus Ganxets s'acaba doncs, classificant per Europa la propera temporada. El Vic en queda fora després d'aquest empat, això que a l'inici de la jornada doncs, estava en posicions europees i el Figueres, el Tramuntana Figueres doncs salva la categoria.
0: I a la superdivisió masculina, també última jornada, es van jugar ahir els partits.
1: Amb aquests resultats, el Borges Vall va guanyar 1-4 al Sant Sebastià, l'Olot va guanyar 4-1 a l'Alacant, l'Hospitalet va guanyar 4-0 al Burgos i l'Escala va perdre davant de l'Irun per 4-2. L'Olot i el Borges Vall, 5è i 6è respectivament, jugaran a Europa la propera temporada, l'Hospitalet acaba 8è i l'Escala perd la categoria.
0: Doncs classificació europea de l'Olot, Olot Televisió, Aniol Puigvert.
11: El Club Tenis Taula Olot tanca la temporada 2025-2026, una temporada històrica amb unes bones sensacions, i és que el conjunt olotí ha tancat la Superdivisió 2025-2026 després d'una victòria a casa davant la seva gent contra un rival fort, un rival que és el tercer classificat d'aquesta màxima categoria nacional. El conjunt olotí ha guanyat 4-1 a l'Alacant en un partit que s'ha jugat aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i que ha acabat doncs, amb aquesta victòria del conjunt olotí. Un conjunt olotí que ha sortit amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Probost. De las Heras és qui ha guanyat també el seu partit, Probost també ha guanyat el seu i qui ha perdut el seu partit, però a posteriori també l'ha guanyat Miguel Ángel Pantoja. Per tant, 4-1, victòria important del Club Tenista del Olot davant l'Alacant, cinquena posició amb 27 punts, per tant, classificació europea de cara a la pròxima temporada. Un any més el conjunt olotí tindrà opcions de tornar-se a posar en aquesta final europea, com ha fet aquest any, una temporada que la tenca històrica, complicada de superar perquè ha acabat en posicions europees, cinquè lloc de superdivisió, ha guanyat la Copa del Rei i ha arribat a una final europea, la final de l'Eurotrofi que va perdre contra el Panathinaikos. Per tant, temporada històrica pel conjunt del Club Tenis Taula Olot.

El Club Escola de Triatló Tri-Calafell té com a entrenadora una figura pionera d'aquest esport. Es tracta de la italiana Alessia Bertolino. Nascuda a Mòdena, va arribar a Calafell fa 18 anys i recentment va ser convocada per formar part del quadre tècnic de l'equip estatal a la Copa d'Europa de Triatló. Aquest és un reportatge de Laia Batlle, de Domenys Ràdio.

0: del Club Escola de Triatló Tricarafé, Alicia Bertolino, va ser convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que es va celebrar a Tenerife. Alicia Bertolino ens explica com va anar.
1: La Copa d'Europa, mira, els nois venien de Ceuta, que havien competit el diumenge abans a Ceuta, així que la veritat que també ells tenen un calendari molt apretat, han de viatjar moltíssim, no poden estar sempre a tope, no?, cada diumenge, però sí que hi ha nois i noies que ja treballen, entrenen amb el Javier Gómez Noia, que va ser campió del món per 5 anys. Aquests són nois que ja són de l'elite top i competeixen també a la Copa del Món. Hi havia un noi i també algunes noies de l'equip que competeixen també a la Copa del Món, així que ja ens esperàvem, no?, un bon resultat a la Copa d'Europa, i la veritat que va ser una lluita fins a l'últim mil·límetre, ni metres, perquè la noia, la Sara Guerrero, va fer segona, però un sprint brutal, o sigui, a foc, va ser molt, molt, molt emotiu, molt emocionant. I també dels nois vam tenir una segona i tercera posició, i també el segon noi, que va ser el Pelayo González, va arribar segon també a l'esprint amb un francès, i també va ser, bueno, fins a l'últim moment, no?, pensant que podien guanyar.
0: Nascuda a Modena, Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys. És una de les dones pioneres del triatló al seu país. Va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, el FITRI, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, completant novament la formació d'entrenadora de triatló amb la FETRI i convalidant així el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació.
1: Des de fa 30 anys que em dedico a la formació i a aquest esport, i bueno, a través de també l'escola que tenim a Calafell, del nostre club Tricalafell, intento compartir i transmetre la meva passió als més joves des del principi, dels més petitons. I la veritat que veure també que aquesta passió que porto es pot sentir, no? I també els professors, el professorat i tots els entrenadors i la direcció de la FETRI ho van una mica palpar quan vaig passar el meu temps a Madrid i em van convocar pensant en mi. Ha sigut, bueno, un orgull molt gran per mi, i la veritat que ha sigut per mi una experiència molt agradable i impressionant.
0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Alicia Bertolino, ens explica com ha estat aquesta temporada.
1: Bueno, mira, aquest any he tingut una lesió bastant greu perquè m'he trencat un dit d'un peu, així que, a més, el dit gruixut del peu, així que ha sigut bastant llarga, així que per sort havia fet una competició a Sevilla, un mig Ironman Halves de Sevilla, amb un, bueno, molt bon resultat, havia guanyat la categoria de màster i bueno, vaig fer, crec, sisena o vuitena absoluta, ara no me'n recordo. I el mes següent havia fet, el mes de juny, el Half de Borriana, i ahir també, bueno, vaig guanyar la categoria i vaig arribar a sisena absoluta. I bueno, la idea era de fer al juliol també una altra mitja distància, però al final de juny vaig tenir l'accident del peu, així que la temporada 2025 ja es va tancar bastant aviat.
0: Respecte a si li agradaria que la tornessin a convocar, això és el que ens explica Bertolino.
1: Bueno, la meva il·lusió és que també amb aquesta experiència, per obrir una mica més la porta a les dones entrenadores, bueno, que sigui sol al principi, per una llarga col·laboració, però clar, ara el primer pas, no? He posat el primer peu per dintre una mica de la FETRI, i amb tota la humilitat del món, amb les ganes més grans del món de seguir aprenent dels millors tècnics que hi ha aquí a Espanya, i bueno, desitjant que aquesta sigui sol al principi, però bueno, esperant a veure el que vindrà. Amb tota la il·lusió del món estaré aquí, i bueno, pensant que sigui sol la primera vegada, no? Esperant que ja ho segui.
2: de destacar també que després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat avui a la Vuelta a Espanya, que acabava al Port Asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen i ha acabat 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: És increïble que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica, jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs, crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campiones d'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Vinga, últim minut de programa. Ràpidament repassem a veure com deixem els partits que estaven oberts en bàsquet, play-off descens, a segona FEB, Vic Castelldefels. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs queden 4 minuts i guanya el Vic 88-77, més 11, però el Castelldefels que s'ha arribat a posar a 3 punts al final del tercer quart. El partit totalment obert, emoció màxima, i el conjunt biguetà que està aguantant aquest més 11, 4 minuts, 10 segons i possessió.
2: Abans d'explicar com acaba el partit amb la crònica. Gràcies, Pep. Bona nit.
4: Bona nit.
2: I en handbol ja ha acabat el partit del Granollers Atlètic.
5: Sí, ha acabat empatant a 27 davant de l'Antequera.
2: Demà, diumenge, sabrem com acaba aquesta fase d'ascens. No hi ha temps per més, Anna Freixa. Gràcies, bona nit, i que acabis de passar un bon dia d'aniversari.
5: A tu també, felicitats.
2: Fins aquí l'any joc. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà, precisament, el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. Precisament parlant dels controls, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia a la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. Precisament avui el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació. L'escoltem.
3: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara l'àmbit de l'educació, completament desatès, i jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació, 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
2: Per la seva banda, els partits polítics han criticat sobretot la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra, com us dèiem, en una assemblea. Per part de Junts, han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels Comuns, Jessica Albiach ha dit que creu que el govern està sobrepassat. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras considera que la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra no funciona i diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana que ella el cessi. I parlem de vagues, ja que la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu, la diària cada dissabte, on han tancat 37 de les 40 biblioteques. En cultura, un apunt, ja que el festival Rec.0 d'Igualada ha tancat les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior...
1: Haureu de decidir qui guia.
2: Si tot l'equip confia en mi i les meves capacitats com a líder escollida per tots vosaltres...
1: Anem-hi, tira'm un dau de 20.
2: Un 2.
3: És que és tan incaràcter. L'han anomenat.
1: El que fareu serà caminar durant uns quants dies. Però el primer dia, justament, la nana us té perduts pel bosc 3 hores perquè s'ha equivocat. Tot algú diu... No estem fent cercle.
4: Jo aquest bolet l'he vist.
2: Jo he dit que faria el millor possible, no he dit que ho fes bé.
1: Arribeu a una mena de clariana.
4: Una fosquiana?
1: Exacte. Una fosquiana de la infrafoscor. I el que trobeu són unes ruïnes.
4: Jo m'hi voldria acostar per veure si trobem racions, alguna arma, però amb compte, vigilant molt.
1: I veus també dos ulls que se't queden mirant fixament.
5: Puc aprofitar aquest moment per cridar, en plan, veiem uns ulls.
1: Però mentre tu crides això, tu portaves l'espasa. Em fas una tirada d'atac.
4: I tant.
1: Perquè de sobte, l'Isar...
2: Oi, no.
1: Es gira cap al Mendel.
5: Ope, macho.
4: Amb un 7 crec que no et dono.
5: No.
1: Molt bé. Però el Mendel el que ha vist, després de cridar, són uns ulls, és que el seu company Drou del costat li acaba d'intentar clavar un cop d'espasa.
2: Ui.
4: Són uns ulls en una paret? Què és el que està veient? En plan...
5: Claro, jo ara estic veient, tu. En plan, sé
1: sí,
5: que...
1: sembla que hi hagi uns ulls com en la pedra del... O sigui, no estan encastats, però el que tu perceps com a paret, de sobte surten dos ulls. Però tu, que has pogut passar aquesta tirada, el que veus és que no és ben bé una paret, sinó que és alguna cosa que s'ha camuflat com si fos una pedra, i el que veus és, ara que ho perceps bé, un rostre amb uns ulls que semblen com de mosca, ambres que us miren, i com al davant acaba amb dues pinces, i clar, fas una mica enrere i veus que en realitat aquesta figura abasta molt més, que és el que tu percebies com a paret, en realitat és la seva closca. I sembla que és una mena d'insecte bastant gros.
5: Vale. Puc sortir fora corrent?
1: El que pots fer és tirar iniciativa.
5: Sí? Així...
4: Tirem tots?
1: Sí, perquè...
5: Puc fer una crida de... Veniu, necessitem
1: sí,
5: ajuda.
1: Sí, pots. I dit això, Mendel iniciativa, això, la teva confusió t'ha durat un atac al Mendel, però tira'm iniciativa. Si la nana entra...
2: Sí, entra corrent.
1: Tal, ve corrents, tira iniciativa. I iniciatives 22, 8 i 14. I el que s'anomena Amber Hulk en els llibres de Dungeons and Dragons, no m'he atrevit a traduir-ho, sincerament, que és una mena d'ésser d'ulls ambres que us han mirat fixament i que tenen un cert poder sobre vosaltres si no passeu una tirada de salvació de carisma, és just al davant, enmig de les ruïnes, amb una closca prominent, amb uns ulls com de mosca i unes potes enormes gairebé acabades, sembla que gairebé com que tingui una espècie d'armadura natural pròpia, i a més té unes antenetes també, és bastant gros, però sorprenentment s'estava camuflant com entre les pedres, els fonaments d'aquestes ruïnes, i bé, us té tota la intenció d'atacar-vos perquè era allà al mig.
4: Vale.
1: Les situacions són en Mendel i l'Isar just al davant de la criatura. A la nana tot just l'havien acabat d'avisar, per tant, no era gaire lluny, però no és just allà al costat. Per cert, qui té el Ginger?
2: Jo.
1: Sí, pots tirar iniciativa pel Ginger també,
2: vale.
1: Sisplau, perquè
2: també
1: clar, és allà al costat.
5: A la porta.
2: Un 4 i no sé si té alguna cosa aquí.
4: Més la destresa.
1: Més la destresa, exacte.
2: Més la destresa. És Dex?
1: Sí.
2: Més 2.
1: Molt bé, doncs un 6. I la resta de gent... Em sembla que l'Eldez també hi era encara. Alguns se n'havien anat por ahí.
2: 6.
1: Perquè també està involucrada.
2: Més 2. 6, 7, 8.
1: Ok.
2: Estarem feinant.
5: I l'Eldez estava amb el... amb el Micònit, no? Amb el,
1: sí, si voleu que l'Escambell participi...
5: Però fins que no.
1: Crec que no feia gran cosa, per tant, podem deixar-lo al marge. O sigui, això és gent que, en cas d'un conflicte, vindria concurrents, sí, sí, sí. Però el que sí que podem assumir és que l'Eldez li diu a l'Escambell: avisa els altres si pots fer un crit, vale. I llavors arrenca a córrer. Si us sembla bé, llavors... en algun torn posterior us demanaré que tireu iniciativa pels altres companys que s'acabaran afegint al vale. combat.
2: Tanta gent necessitarem? Oh my god. Vale.
1: És un bitxo enorme. I se'ls no? acaba d'aparèixer. O sigui, potser us el carregueu i pim-pam. Però és el que passaria realment. De sobte ha aparegut un perill, esteu anant en grup, és un campament que us esteu intentant... No us agradeu especialment, tampoc us odieu especialment,
4: però tenint aliats està bé.
1: Exacte, vale. La infrafoscor no és el lloc perfecte per anar sol a passar l'estona ni, vale. ni a tal. Molt bé, doncs comencem. Teniu el bitxo allà al davant. Isar, primera persona a decidir.
4: Molt bé, doncs amb el meu estoc deixaré anar dues estocades ràpides intentant buscar punts febles dintre de la closca aquesta que té.
1: Ok.
4: Com a les articulacions o alguna cosa així. El primer atac serà un 16.
1: Nope.
2: Uf. Amb un 16 no li donem.
1: No. Té una armadura natural.
4: Llavors, de fet... No, sí, provarem, a veure si hi ha sort, i al següent torn, si això... Crític.
1: Nice! Endavant.
4: Seran 8 punts amb el punxant.
1: Molt bé. Doncs no li ha agradat, efectivament.
4: Ja us hacia el meu torn.
1: Següent, Nana.
2: Vale, vull tirar a engrandar, reduir, per fer-lo més petit. Intentar fer-lo més petitet.
1: Ok, doncs tirarà de Constitució. I crec que amb un 21... passa la veritat és que tira molt bé. Ho sento per la meva intenció. Passarà aquesta tirada de salvació.
2: Vale.
1: Fem alguna cosa més amb el teu torn?
2: No puc fer res més.
1: Et reubiques, si vols, pots dir-ho també com...
2: Si hi ha algunes pedres o algun muret vale. o alguna
1: que tinguis una petitíssima sí. barricada o alguna així, no? Sí, com una mica de cobrir...
2: Sí, es posa una mica darrere per estar mig coberta.
1: Okay.
2: No sé de què servirà, nice. Però bueno.
1: Doncs li toca el bitxo, que intentarà atacar el... Exacte. El nostre espadatxí preferit. I, a més, té doble atac. Déu meu senyor. I amb un... Bueno... Amb un 27.
4: Sí, sí, un 27 em dóna, em temo.
5: No, sí.
1: Amb un 27 intentarà enganxar-te amb la... Amb, com amb la pinça que té, d'acord? I això serà...
2: Leo, em deixes el llibre?
1: Un 6 de mal tallant.
4: Vale.
1: I amb la mandíbula...
4: Mare meva.
1: Anirà amb el Mendel, que en té una a cada banda. Amb un 27.
5: Joder, macho.
1: Jo crec que li dona.
5: Amb la mandíbula m'ha donat.
1: Amb la mandíbula. I això serà...
5: Això ho recordaré.
1: Joder, si ho recordaràs. Et dona 12 punts de mal tallant.
4: Auxili.
5: Sí.
1: I fins aquí el torn del nostre compi.
5: Segur? No vol fer res més?
1: Bueno, perquè bueno.
5: 12 punts de vida.
1: Depèn de si no gomito.
2: Vale.
1: Molt bé. Següent persona és el Mendel. Què fas, Mendel?
5: Puc allunyar-me?
1: Generes atac d'oportunitat perquè tens el bitxo just al davant, però pots fer servir la teva acció per desenganxar-te'n i anar-te'n.
5: No, no vull.
1: M'agrada que em peguin.
5: No,
1: em
5: però...
1: flipa que flipes.
4: Sí, implica no poder fer res amb el teu torn.
1: Sí, totalment, totalment. És així.
2: Però bueno, és que estàs una mica malferit, no? Perquè tens, quants punts de vida tens en total? I quan, bueno, quants et queden?
5: 12. Me queden 12 punts de vida. Faig això, em separo i me'n vaig darrere la nana. En plan... Sí.
4: Et pots curar, no?
1: Clar, clar.
5: Sí, puc fer paraules de curació. Teva... I em faig paraules de curació a mi mateix, menys mal. Millor és que encara estic una mica atordit. Un dado 4.
2: Tenim una poció, eh?
5: Us recordo que m'acaben de treure la meitat de la vida d'un bocado, un
4: molt,
5: bitxo.
4: Molt
5: que...
4: raonable.
1: Bon profit.
5: Yes. Vale, que són 2 més 3. Un curo 5.
1: Bueno, ja no, molt bé.
2: A cada torn ho pots fer, no?
5: Sí.
1: Fins que s'agasti els slots.
4: Fins que es quedi sense l'espai.
5: He gastat un slot.
2: Vale.
1: Molt bé. Ok, Eldez.
2: Eso tu.
5: Eso soc jo.
2: No pots fer molta cosa.
5: Estic molt lluny, no?
1: Bueno, si tens 100 una nana, em sembla que té 25 peus de moviment.
5: Necessitaria moure'm per donar-li amb un arc?
2: No, si és
1: una mica sí, perquè no estàvem vosaltres a la...
4: Vale, té una ballesta de mà. Té 30 peus per distància normal i 120 amb desavantatge.
1: Clar,
4: o sigui, pot avançar els 25 peus i disparar, però tindrà desavantatge.
1: Estava lluny, però crec que no tan lluny. Jo crec que permetria com caminar els 25 i més o menys estar a 30 peus. Sí, perquè... O sigui,
5: lo mínim,
1: no està bo prendre pel cul tampoc.
5: Camina, o sigui, lo mínim viable per apropar-me.
1: Sí, perfecte.
5: Apropar-me al rango esto i lo màxim lluny que pugui estar d'aquell bitxo.
1: Sí, sí. I li sumes, jo crec que el mateix bonificador que tinguis allà...
5: Més 4, vale, doncs un 19.
1: Vale, li dones?
5: Li dona, vale, perfecte. Molt bé. 3, més la destresa, que són 2, 5.
1: Estupendo. Doncs li clava un fletxasso.
5: Puc tirar un altre atac? Perquè té multi-atac. Torno a tirar. No. Si
1: okay.
5: Més 4, 9.
1: Llàstima. Doncs...
2: Està molt ferit?
5: No.
1: Bueno, està més molest
5: està
1: que ferit.
5: Està rascant el sobaco ara mateix.
1: O sigui, ha fet com... Ha grunyit una mica, però no sembla que sigui l'últim dia de la seva vida.
2: Vale.
1: No ho sembla. Això és una altra cosa. Que després ja veurem.
2: Vale.
1: Molt bé, torn de l'Eldez fet. Jimjar.
2: El Jimjar fa servir Innat Spelling, encanteris innats, okay. I llavors fa servir encegar i ensortir.
1: Ok.
2: Vale. Doncs ha de fer una tirada de Constitució, salvament de Constitució.
1: Ahà. I amb un 13?
2: DC 11.
1: Vale, l'ha passat. Era un 11. En la defensa del meu bitxo, no és que estigui molt OP en aquest sentit, és que 11 és un DC bastant baixet.
2: Yeah.
1: Massa greu.
4: És el que té la que sigui innat. El
2: problema està que només ho té un al dia, així que no ho podrà fer servir. Vale, doncs crec que ja està, no?
5: Si ara t'amaguessis, per exemple, fes un hide, que pots fer hide, després podries fer un sneak attack.
4: Això és cert.
5: I aquí tindries avantatge.
4: Bueno, a veure, l'Sneak Attack el pot fer perquè m'està menjant a mi ara mateix aquest bitxo,
1: sí,
4: llavors
1: exacte,
4: jo ja estic allà.
1: Que
4: però podria guanyar avantatge en el següent atac.
1: Sí,
2: vale,
1: no és
2: doncs
1: mala idea. Està bé.
2: Sí,
1: vale, explica'm ben bé com s'amaga.
2: Jo crec que...
1: No crec que de sobte se'n vagi sota...
2: No, s'estira. Intenta mirar quines... Em dic que hi havia com diverses miniparets
1: enderrocades,
2: tal. Doncs intenta ficar una propera al bitxo aquest, aprofitant que està distret,
1: vale.
2: I es queda com ajupit.
1: Genial.
2: Per després sortir i fer...
1: Perfecte. Com fa? Com?
2: I ja està.
1: Genial.
5: Perquè, de fet, té avantatge en... Està un camuflaix. Es pot amagar.
2: Sí.
5: Sí. Clar, avantatge
1: és
5: en stealth checks.
1: No hi queia.
5: Llavors.
1: Genial. Vale, doncs tornem a començar la roda. Isar, què fem?
4: Veient l'odora que és la closca d'aquest bitxo, intentaré, no té alta probabilitat d'èxit, però bueno, potser hi ha sort, de nou bufaré del palmell de la meva mà i s'esparciran espurnes per sobre d'aquest bitxo i m'haurà de fer una tira de salvació de destresa.
1: De destresa, ok.
4: Amb un DC extremadament baix de...
1: Agafarem el dau dolent, a veure.
4: 11.
1: Amb un 19.
4: Sí, era esperar. I de moment no estic tan ferida com per fer servir el meu segon alè, així que de moment ja està el meu torn.
1: Ok. Següent, nana.
2: Puc saber si sembla molt intel·ligent aquest bitxo o és un bitxo... Puc fer alguna tirada de natura per saber una mica més sobre aquest bitxo?
1: Vale, planeges fer alguna cosa més en aquest torn?
2: Sí.
1: Bueno, no és el més llest de la classe.
2: Et dic què és el que
1: sí,
2: voldria
1: què
2: fer.
1: Què planeges?
2: Fer servir il·lusió menor. Llavors la meva idea era crear un duplicat de l'Isar.
4: més vale. petit.
2: Més petitet.
1: Exacte.
2: Però no és molt intel·ligent.
1: Aviam, el problema, entre cometes, seria, jo crec, que et veuria tu fent l'encantament i generant allà mateix
2: vale, puc fer servir metamàgia per fer-ho amb sigil.
1: Vale.
2: Que
1: bàsicament allà podem fer
2: no és verbal
1: cosa.
2: Ni somàtic.
1: Uh-huh.
2: Vale, doncs potser en comptes de l'Isar, que seria un Isar més petitet, potser un Jimjar o algun altre company
1: sounds
2: baixet,
1: good.
2: No? Mm-hmm. Vale, doncs faig això, tiro il·lusió menor, que no he de tirar res.
1: No,
2: realment.
1: No has de tirar, la fas.
2: Sí. Sí, sí que faig servir.
1: Però fa servir la metamàgia
2: fer... que deixa'm comprovar quants sents. Vale, faig servir un punt d'encanteri, de hechiceria, i així ja no serà ni verbal ni somàtic. O sigui, és...
1: Vale.
2: És sutil.
1: Ok.
2: I llavors creo un duplicat del Jimjar, justament, a prop de l'Isar.
1: Perfecte.
2: I que està fent una mica de... No està dient res perquè no pot fer cap so, però està com intentant cridar l'atenció.
1: Vale. Vale. Sounds good to me.
2: I en principi ja està.
1: Molt bé. Doncs tenim de sobte la situació. Heu vist... No, de fet no ho heu vist. El que heu vist és que ha aparegut de sobte un Jimjar més graciós que el normal, que està fent així.
3: Més encara.
1: Movent els braços, exacte.
4: Està com arrebossat i espaciat també, sí, per tenir exacte. Més bona pinta.
2: Sí. Està com és apetitós.
1: Exacte. Just, gairebé just al costat de l'Isar, jo entenc que més, gairebé a melé del...
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Ok. Doncs és el torn de el bitxo. I el bitxo veu això i el que farà...
2: Oh my god.
1: És anar per l'Isar amb la la pinça, perquè continues sent allà.
4: La pinça de les mans, oi?
1: Sí.
4: M'ho estic imaginant, rotllo cranc.
1: Sí, té un rotllo així. Bueno, de fet, et diria que és com tres, més o menys.
4: Vale, vale.
1: Són com una... fa una cosa així. I llavors, sents, amb un 15. 15? 15.
4: Amb un 15 no em dóna.
1: Nice. Doncs la pinça fa així.
4: Interposo l'escut.
1: I l'Isar diu que no. Not on my watch. Molt bé. No hi ha efecte. I se'n va. Repetirà el mateix que ha fet, perquè en el lloc del Mendel ara hi ha un Jimjar divertit. I atacarà amb la mandíbula el doble del Jimjar. I evidentment veurà que és una il·lusió. I entenc que en el moment en què li clava les urpes, les pinces a la mandíbula, la il·lusió es mou, però es travessa.
2: Clar,
1: i
2: no
1: allà
2: puc fer
1: no
2: res perquè l'esquivi, o sigui, provar d'esquivar.
1: Crec que no pots... Perquè sí. És il·lusió menor. Crec que la il·lusió major sí que la pots moure,
2: vale.
1: Però la menor... De fet, no sé fins i tot ni si podries fer com cavallers, però...
4: Sí, crec que tècnicament és un PNG, saps? És el Jimjar així.
2: Vale.
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí. És un avatar que no s'ha acabat de carregar.
4: Però bueno, o sigui, m'has salvat d'una hòstia considerable, eh?
5: Sí.
4: Quant t'ha fet abans?
1: 12. Ok, doncs fet això, tornem al Mendel.
5: Vale, ara sí, li faig paraules cortantes. Ai, burla maligna, li faig.
1: Explica'm què s'ha de fer.
5: Què s'ha de fer? El miro directament als ulls, crido una mica la seva atenció i li dic, tu l'hora fatal, perquè m'ha mossegat la puta boca. I llavors, això és la meva acció, insultar-li l'alè.
1: Molt bé, efectes pràctics? Efectes pràctics, què és?
5: És un dau de 6 de mal si falla una tirada de wisdom, si falla una tirada de sabidoria.
4: Crec que és un dau de 4.
5: El clàssic és un dado de 4.
1: Sí, disculpi.
4: Però també tindrà desavantatge en la seva següent tirada d'atac.
1: Ok, doncs tiro per saviesa, no és?
5: Sí.
1: Ok. 12?
5: 13.
1: Nice. Doncs tira'm pel mal.
5: Vale, un dado de 4. Quina pena. 2.
1: Ok, doncs 2 puntets de mal, però és molt important perquè no l'ha passada i per tant té desavantatge en el següent atac.
5: I bueno, psicològic el mal, no sé si és especialment dèbil el mal psicològic.
1: Haurà d'anar a teràpia.
5: Que tenia una certa...
4: Arribar a casa avui la perra, en plan, traient-se l'Isar de les dents,
5: avui no
4: dirà a la seva parella en plan, tu creus que em fa mal olor l'alè? És que m'ho han dit avui, m'he quedat molt pillat.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, brutal.
5: Puc tornar a fer paraules cortantes, però és que crec que no... Ai, paraules cortantes no.
2: Decoració.
5: Paraules de curació, però...
1: Un és un truc i l'altre és...
5: Cantrip, vale, cantrip i truc. Okay, okay. Ho puc fer, això, o estic massa, és massa tarda per fer-ho?
1: No, poder si pots. Vols, sí.
4: Però per mi almenys no ho gastis. Si ho gastes, gasta-ho per tu.
5: No, ho anava a fer per mi. Ah, com a Mendel, em costa estar malament, la veritat. Que pateixis una mica, tampoc.
1: No,
5: bé, al final,
1: por.
5: Això ha sigut una decisió teva. Llavors... no, però quan tens tu de vida?
2: Estic bé.
5: Estàs bé, vale, perfecte. Pues, llavors no el gasto simplement perquè crec que tinc vida suficient per aguantar una altra hòstia.
1: Ok.
5: I passem a la Eldeth, perdona.
1: Ok, doncs endavant, que la portes tu.
5: Tornem a repetir la mateixa jugada, crec.
1: Amb
5: l'arc, disparar-li...
1: Agafa el dau de 20 i el que se li suma, que crec... Perfecte, doncs endavant.
5: És un 14 més 4, 18.
1: Perfecte, endavant.
5: Oh, let's go. Vale, i això és un dau
1: de 6
5: més 2.
1: Serà?
5: 1 més 2.
1: 1 més... 3? Bueno.
5: 3.
1: Però ataca dues vegades,
5: ataca
1: no?
5: Ataca dues vegades, sí.
1: Doncs fota-li, endavant.
5: 1.
1: Bueno, porque bueno.
5: El Death.
1: 1.
5: Què bueno. Voltem?
1: No farem res amb aquest de moment.
5: Es cau de cul.
1: Sí, bueno, va cap a la pedra, rebota l'altra pedra, sí, és una mica això, i se'n va a la llunyania del bosc, la fletxa.
5: No, el Jorland.
4: La trobem després amb un virot.
1: Exacte, preocupat pel seu nòvio. Molt bé, següent, Jimjar.
2: Vale, el Jimjar, a veure com va això exactament. En aquest cas, ell està amagat. Podria, com sortir de sorpresa, atacar i tornar-se a amagar, llavors?
5: Sí.
1: Sí, suposo que sí.
2: Vale.
4: Mecànicament, sí.
1: Sí, exacte.
2: Vale. Doncs llavors fa un sneak attack.
1: Vale. La cosa és, el Jimjar, de sobte fa acte d'aparició, l'altre
2: sí.
1: No se l'espera.
2: Sí.
1: Amb què l'atacava?
2: Amb l'espasa.
1: Amb la ballesta de mà? Ah, amb l'espasa, o sigui, apareix.
4: Pots fer-ho amb la ballesta, també.
1: Clar, que
2: sí. Ah, posar una ballesta, també.
4: O sigui, per,
1: sí, que guai, sí, sí. Mecànicament, millor la ballesta.
4: I tornar-se, o sigui, no té per què acostar-se.
2: Sí, exacte. També és multi-atac. Pot fer dos atacs.
1: Ah, guai.
2: Llavors podria sortir, disparar dos cops i tornar-se a amagar.
1: Ah, efectivament.
2: Vale, doncs fem això. Surt de sorpresa. Amb l'arc, prova a disparar-li un cop.
1: Endavant.
2: Llavors, dau de 20. 16.
5: Bueno. 16 més 4, 20.
1: Exacte, sí, sí, li dones, vale. Endavant, tira pel mal.
2: És 4.
5: Més 2.
2: 6.
1: O sigui, 6, el primer virot. Llavors, a més, tens la capacitat aquesta d'un cop per torn,
2: sí.
1: Afegeix això, que si vols, com que has impactat ara, pots afegir
2: sí.
1: Ara el mal.
2: Sí.
1: Llavors, el 6 que li has fotut, més els dos de...
5: Quan dos de 6.
1: Era? Dels dos de 6.
2: Deixem una altra, sí. No.
4: Que a més, com que estic jo a 5 peus, no necessita avantatge per tenir el sneak attack. Estic jo.
1: Exacte.
5: Ah, vale.
2: Són 4 i 5, o sigui, 9.
1: Llavors, ara aquí, tornes a tirar amb avantatge
2: vale.
1: Contra la criatura, a veure si el segon virot impacta.
2: 13
1: uh-huh.
2: I 18. Més 4, 18, 19, 20,
1: que serien 22. 17 o 22. Òbviament et quedes amb el 22.
2: 22.
1: I com que això impacta, ara tires pel mal.
2: Vale. Dos.
4: Més.
1: Dos. Més.
4: Una mica. No sé, més dos serà.
1: Més quatre, crec que és. Ah, dos. Vale. Doncs,
2: quatre.
1: Li has fet amb el segon virot, 4 de mal.
2: Ni tant, eh?
1: Molt bé.
2: I es torna a amagar.
1: Exacte.
4: Cada vegada que s'amagui, el següent torn pot atacar amb
1: sí.
4: Avantatge.
1: Amb avantatge, exacte.
5: I que potser el següent torn es menja l'Isan. De dalt a baix, ja no està intimidat.
2: Vale. I ja està.
1: Molt bé. Ok. I en aquesta segona ronda... veieu com la resta de companys comencen a arribar encara a la llunyania i necessitaré tirades d'iniciativa del príncep d'Erendil i del Bupido i tu tenies aquí el revés que no apareixen.
5: Vale, sí, o...
1: Doncs tirades d'iniciativa per aquestes dues criatures que s'incorporen.
4: El Bupido traurà un 4 i el d'Erendil un 12.
1: Ok. Són encara bastant lluny, però bueno, s'incorporen a la batalla. Següent persona, tornem a començar la roda. Isar.
4: Tu abans li has tirat algun sabidoria, oi? Més o menys ha funcionat?
5: Sí, burla maligna ja ha funcionat.
4: Vale.
5: Li han tenit desavantatge.
4: Doncs... a l'Isar se li posaran els ulls en negre i sussurrarà alguna cosa en sota fosc i m'haurà de passar una tirada de salvació de sabidoria mentre tiro imposta als morts.
1: Molt bé. Un 10.
4: Amb un 10 la falla i està ferit.
1: Ok.
4: Així que en comptes de ser un 10 de 8 serà un 10 de 12.
1: Perdó, eh? Així com a... pregunta amb això que li has fet abans, l'atac, o sigui, era l'atac següent,
5: el seu següent
1: desavantatge,
5: desavantatge,
1: però no tira de debilitat amb desavantatge.
4: No,
1: eh?
4: No,
5: només l'atac.
4: Això seran 7 punts amb el necròtic.
1: Nice. Ok. Aviam, us comença a semblar que els atacs, òbviament, els atacs l'estan fent mal. Està bastant sencer encara. És un ésser molt contundent, molt robust, però tampoc sentiu que el que li esteu fent sigui poca cosa. O sigui, està aguantant i no està a les últimes, però li heu fet bastant de mal, ja.
2: Vale, perfecte.
1: Ok, següent serà la nana.
2: Vale, la nana diu, bueno, anem a tornar a provar. Torna a intentar fer engrandar, reduir.
1: Uh-huh.
2: Llavors s'ha de tornar a fer una tirada de salvament de Constitució.
1: Ok.
2: La nana es concentra ahí. Tirarà un pet.
1: Pues amb un 22... Sí que s'ha notat, s'ha notat.
2: Doncs res.
1: Em sap greu. Amb un 22 farà així, sembla que es fa una mica petit, però no.
2: Vale.
1: Com trenca aquesta aura màgica que estava creant al seu voltant i no es fa petit.
2: Vale. Abans d'acabar el torn, li cridarà covard.
1: Em sembla molt lícit, endavant.
5: Burla maligna.
1: Crítica.
2: I ja està.
1: I ja està, ok. Molt bé, i li toca el nostre bitxet, que s'ha indignat bastant perquè ha travessat una figura que no era tangible i s'ha sentit bastant estúpid. Arribarà a casa seva també. Em fa mal l'alè, sóc tonto. I continuarà amb l'ésser que té al costat, a qui intentarà atacar amb desavantatge. I serà un 16.
4: Un 16 no em dona.
1: Nice. I
4: amb les pinces,
1: altre,
4: oi?
1: Sí, un altre cop. Amb les pinces intentarà fotre-li. No és el cas. I aquest cop amb la mandíbula tornarà a intentar atacar. És el primer tac, per tant aquest ja no tindria desavantatge.
2: Correcte.
5: Aquest ja no té desavantatge.
1: I amb les pinces a la mandíbula, amb un 12.
5: Epa.
1: Diguem que amb les pinces ha intentat agafar pel coll l'Isar i l'Isar ha fet no i s'ha ajupit, com quan el Mario es fa petit perquè s'ha fet mal i ja deixa de ser adult, saps? Molt bé.
5: L'Isar és el nostre tanc.
4: Sí.
1: Molt millor que el Ront, també et dic.
4: Sí.
1: Ok, següent...
4: Però bueno, també, o sigui, m'heu salvat d'una hòstia forta cadascú.
1: Sí, sí.
4: S'agraeix molt això.
1: Següent torn, el príncep d'Erendil.
4: Opa. El príncep d'Erendil...
1: Que està bastant lluny.
4: Vale.
1: I no sé... Si...
4: Té una velocitat de 30 i res, fa més pupa si està ferit. Farà un sprint. Intentarà posar-se cos a cos, si és possible.
1: Vale. Potser et diré que de primeres encara està... bastant lluny i no sé si amb un sprint es posaria melee, però es posaria com a 5 metres d'estar melee o una cosa així.
4: Vale, me sirve.
1: Vale. I això serà el seu torn?
4: Sí.
1: Ok.
4: O sigui, acció, o sigui, moviment 30 peus, acció 30 peus.
1: Vale. Molt bé. Següent. El Mendel.
5: Crec que li disparo amb la ballesta de mà.
1: Endavant.
5: Tinc el dau de 20, que és un 17.
1: Li dona, entra.
5: 17 li dona, perfecte. I això, la bèstia de mà té un dau de 6 més 3 de mal perforant, que és un 3 més 3, és un 6. Pues són 6 de mal.
1: Molt bé, doncs li entren 6 de mal. Estupendo.
5: I ja està, no tinc... Bueno, m'amago. Ah, no, no puc, no tinc accions. Res.
4: No ets un privall.
5: Em quedo a peu.
1: El saludes, li dediques unes paraules. Molt bé, doncs si això és el teu torn, passem a l'Eldeth.
5: Vale, l'Eldest, una altra vegada, dos tirs amb la...
1: Ok, endavant.
5: Dos tirs amb l'esto. Tenim... un 1.
1: El que sí, és el segon 1 que treu l'Eldest.
5: És el segon 1 que treu l'Eldest.
2: Joder, l'Eldest.
5: Crec que no és cosa meva, que és cosa de l'Eldest, però bueno.
1: De fet, farem una... Ho sento, però em sembla que és prou graciós com perquè... L'Eldest faci una tirada de salvació de destresa.
5: L'Eldest es pega un tirar al peu.
2: Amb el mateix dau.
5: Amb el mateix dau... No?
1: Salvació de destresa.
5: Salvació de destresa és més 1?
4: La destresa, el que tingui.
1: Sí.
5: 5 més Dex. 2. Uau.
1: Tira'm pel mal...
2: Dispara a si mateixa.
5: Espero que sigui igual de dolenta la tirada.
2: O li dispara algú.
5: És un dau de 6 més 2.
1: Hòstia.
5: 3 més 2, 5.
1: Recordant la ubicació, l'Elde d'on estava ubicada?
5: L'Elde estava ubicada... Estava suficientment lluny per donar-li amb l'arc, però lo més lluny possible.
4: Mm. 30 peus. L'abast d'una ballesta.
1: Ok. Demà. Doncs... Sí, de fet, l'Elde... dispara amb la ballesta de mà i el que ella espera que passi és que el virot passi per damunt d'una de les parets que estan mig destrossades i vagi directament cap al bitxo, però quan pica la paret el virot es capgira de direcció i se la clava la cama.
5: Cosa físicament possible.
1: Llavors compta que l'Eldez s'ha fet, no sé quan eren, 6 de mal? S'ha fet 6 de mal.
4: 5, no?
5: 6.
4: Ah, té més 3?
5: 3 més 2, 3 més 2.
1: Ah, 5, 5 de mal.
5: 5 de mal.
1: Aviam, generalment no ho faria, però és que ha fet 2 uns seguits. Em sembla que ha de prendre la lliçó, aquest dau.
5: Tonta. Tinc un altre atac.
1: Endavant.
5: Puc tornar-me a matar.
2: 18. 18.
1: Vale, endavant, endavant.
5: 18.
1: Està enfadada l'Eldez perquè s'ha fet mal ella mateixa, com una idiota.
5: I és un 1 més 2.
1: 3. Ok, doncs 3. Que bé que en sabem de matemàtica.
2: Mica en mica s'omple la pica.
1: Molt bé, tot i fins aquí és el torn de l'Eldez, que sí?
5: Sí, sí.
1: Més val. Gimjar,
2: vale.
1: Sisplau.
2: El Gimjar, recordem que està amagat, llavors surt i intenta disparar dos cops amb avantatge.
1: Exacte.
2: Llavors tira un cop, és un 7.
1: No serà.
2: I un 2.
1: Menys.
2: Llavors el primer atac no li dona.
1: Fora.
2: Provem amb el segon. 3. Joder, manx. Ai, 13.
1: 13 en total?
2: No, 13 no més... Què era? No.
5: Més 4.
2: Sí, sí,
1: més 4?
2: Més 4 era?
4: Segurament
1: jo crec que era 4.
2: Ah, sí, més 4.
1: Molt bé, ben comptat, perquè si no, no arribava. Entra,
2: vale.
1: Endavant.
2: Entra un... I són 3 daus de 6.
1: Exacte.
2: 3 daus de 6.
1: Per l'Sneak Attack.
2: De 6. Són 6, 7, 8.
1: Ahà.
2: 9, 10.
1: 10 total. 10 més el bonificador.
4: Més 2, segurament.
2: Més 2, 12.
1: Vale. Doncs 12 punts de mal que li entren
2: tant, no.
1: Al nostre company.
2: I es torna a amagar.
1: Estupendo. Sí. M'agrada. És una bona mecànica. D'acord. Doncs un cop enllestit el Gimjar, entra a l'escena el Bupido.
4: Doncs farà el mateix que ha fet tothom, intentarà si pot posar-se a 30 peus i dispararà la seva ballesta de mà.
1: No sé si arriba corrent encara a posar-se a 30 peus. Quan... Clar, perquè si ha de fer servir la seva acció, s'ha d'avançar 30 peus. Jo crec que no arriba a estar a 30 peus i potser la tirada aquesta
4: vale, serà un desavantatge. Cap problema. Això serà, hòstia, un 15 i un 19. El més baix és un 15, més...
1: Quan suma?
4: Ah, serà inútil. Ah, no. No em facis cas. No, està bé, està bé. Més 4 serà un 19.
1: Perfecte, endavant. El virot li entra.
4: Serà... Seran 8 punts amb el punxant.
1: Nice. Bueno. Molt bé. Doncs comenceu a veure que el nostre ésser tranquil de les ruïnes comença a estar una mica fotut i sentiu com aquest so gutural de l'espècie d'insecte que és exactament així.
5: Això.
1: Ressona per tota la fosquiana. I de fet segurament més enllà del bosc. És a dir, la veu s'expandeix per tot el bosc. I tornem a començar la roda i a tot això apareix una altra persona. És el nòvio d'algú.
5: Zorran, però és una cosa...
1: Clar.
5: En un moment d'arribar.
2: Petita, què ha passat?
5: En Zorran, amb un mirot així, amb un mirot... enganxat d'aquest altre costat.
1: Made in Eldeth.
2: Què esteu fent aquí?
5: L'Eldeth en plan...
1: Hola.
2: Hola, petits.
1: Llavors, amb el Zorran, el col·locarem... Molt bé. Anirà amb el príncep d'Erendil a la llista. Però tot i així, tornem a començar. Isar.
4: Doncs l'Isar intentarà clavar-li una estocada a l'ull d'aquest bitxo.
1: Uh-huh.
4: A veure si hi ha sort. No, hem gastat tota la sort amb les tirades dels altres. Jo he tret un 1.
1: Em sembla que no.
5: No vols tirar-li a una paret?
1: No. La vida ha decidit que l'Isar aquell dia no s'hi veia prou bé i que ni ull, ni dent, ni braç no dona enlloc.
4: Ja està, aquí el meu torn de moment.
1: Molt bé, good, ha estat maco. Següent torn, Nana.
2: Vale, jo no estic segur... No, és que no sé si puc fer una cosa, que és... Jo amb uns dansants que creo esferes de llum, puc mirar de distreure'l fent que volin...
1: Està bastant centrat... a barallar-se ara mateix no com per mirar unes llumetes.
2: Vale. Doncs pla B...
1: Vull dir, tu pots intentar-ho, però jo em sembla que no reaccionarà.
2: Pla B, vaig a fer servir raig de gebre.
1: Molt bé.
2: Vale. Li disparo un feix de fred, de llum blava blanquinosa cap a la criatura en rang. Vale, si li dona. Llavors, crec que el faré marea del caos, veient la situació.
1: Ok.
2: I tirarem avantatge, per veure si li dono.
1: Molt bé, endavant.
2: Vale. Que són 15.
5: En algun moment s'acan l'ull. Vale.
1: Sí.
5: És que tinc molta curiositat, és una cosa que estic...
2: 15 més 14, o sigui, 15, 14, doncs 15.
1: Vale, i li sumes el teu bonificador màgic, no?
2: I sumo el meu bonificador màgic, que era bastant alt. Realment.
1: Sí, em sembla que era un 5 o així, un 9 o més, no ho sé.
2: Bonus d'atac, és?
4: Sí,
2: més 6. O sigui que 11, ai, 21.
1: 21, exacte, endavant, tira,
2: vale,
1: pel mal.
2: Li dono i tiro pel mal un dau de... Espera. Un dau de 8, de dany de fred. Vale,
1: endavant.
2: Que és un 1.
1: Que bé. Bueno, li fas un punt de mal.
2: Sí.
4: Puges una mica l'aire condicionat.
1: Exacte. Sí.
2: Bueno, també...
1: El caloret falla.
4: Li redueix la velocitat.
2: La seva velocitat redueix 10 unitats.
1: Vale.
2: Fins al principi del seu proper torn.
1: Ok. Vale. Llavors et diré, agafa'm dos dauets percentuals.
2: Este.
1: A veure què passa.
2: Potser passa algú bo. 77. Dos, el 7 i 7 són números de la sort, llavors.
1: 77,
2: potser.
1: Eh?
2: Ok. Ui, per un
1: vale.
2: punt de dany.
1: Vale. Això és, és una cosa que et passarà. Més endavant.
2: Vale.
5: Wow.
1: Ai, no sabem quina. Que no servirà més adelante.
5: Tindràs un mal son.
2: I no sabem què.
1: Jo sí.
2: Ah. La nana nota un calfred.
1: Però de moment no hi ha ulls. Això està bé.
2: Esto afectarà en el futur. Vale.
1: És allò com quan jugues un videojoc i dius, has canviat el rumb.
5: Algú recordarà.
1: I tu? No?
2: Doncs ja està, no puc fer res més.
1: Nice. Doncs un cop la nana ha fet les seves coses de nana...
2: Ai, podria haver fet conjuro potenciado per fer-li més mal. És possible? O ja anem tard?
1: Jo diria que ara ja no.
2: Vale. O sigui, el que fa o sigui, és substituir un dau de dany. Sí, no pot res, ja està.
1: Vale. Bichito. Bichito decides tu a atacar l'única persona que té a melee. Sí. I dau de 20 amb un 27, no sé què em passa avui que no em parlo de treure bons números.
5: Trobes que, en plan, tu tens un escut que et suma 5.
2: Sí, ho sé.
4: Jo podria pujar fins a un 22 d'armadura, que llavors tu necessitaries treure un 6 amb les teves paraules tallades. No val la pena.
5: Sempre són 27, és que no són 23, 24...
4: És que és això, o sigui, no és en plan 18, 19, 20, no, saps que és com val, no. D'això ho puc salvar.
5: És que...
1: Ho sento, amics meus.
5: Està aquesta unió està en algun moment viable, però...
1: I això seran... Pipopipopa... 13 punts amb el tallant. I com estàs de vida, Isar?
4: 7.
1: Déu meu, senyor de la meva vida.
4: Però ara ve ajuda.
5: Ara ve ajuda, però potser li fot un bocal.
2: No et pots moure? Sí que et pots moure, no, ara?
1: Quan li arribi el torn.
4: Quan m'arribi el torn.
1: Exacte.
2: Ah, no era el teu torn, ara. Ah, però...
4: No, acaba de ser.
2: Sí.
1: I el que farà la criatura... Clar, és que jo no vull...
4: No passa res, jo estic allà.
1: Ets l'únic que està melé.
4: Et queden paraules curanderes,
5: em queden paraules curanderes.
1: Ok, doncs no tens... intentarà amb la mandíbula...
2: Perquè l'escut...
4: Em suma més 5, però sí, si treu 34 amb cada tirada d'atac... No, ja.
2: Vale.
1: Intentarà clavar-li la mandíbula, que amb un 13 no et donarà.
2: Vale.
4: No hi ha entre mitjos,
5: eh? Ja, o sigui, 13 en plan, o 27. No.
1: És que no, és que ho sento, és que no sé què els hi passa als daus.
4: M'està bé, eh? Excepto els 13, feliçment, però...
1: I fins aquí el torn del nostre amic, el Bicho. Següent, per això, serà el príncep d'Arendil.
4: Ara sí, es posarà a melee i deixarà anar un parell d'esgarrapades. Això, clar, veus, ara unes tirades meravelloses. Això serà un 21 i un 23.
1: Entren. Per tant, digui'm vostè...
4: Això és que... Són... 9,
2: és el príncep.
4: Són 15 punts amb el tallant en total.
1: Molt bé.
5: Tu li hem dit que apareix.
1: Comenceu a veure que hi ha una antena del bitxo que està penjant, i llavors... se li ha escardat la closca, o sigui, comença a estar molt fotut, però continua dempeus. Després el príncep d'Arendil, és el torn del Jordan, que el que farà és arrencar a córrer cap a casa. Vinga, adéu! No, és broma. Cap al lloc, però farà servir tota la seva acció per córrer i arribar al lloc.
4: Vale.
1: No es posarà melee perquè no hi arriba, però això farà. Següent, el Mendel.
5: Vale, crec que torno a fer servir burla maligna.
1: Vale.
5: Li tiro burla maligna. Mm-hmm. I ara crec que el que em ficaré és amb el fet aquest que s'hagi menjat la il·lusió amb patates. S'ha menjat la il·lusió amb patates i li dic que és un tonto.
1: Tonto, tonto.
2: Tonto i mal alè.
5: Tonto i mal alè.
1: Exacte.
5: I si trobeu algun resquici en algun moment, me l'envieu i el fem i li fem arribar. Llavors, salvació de Wisdom.
1: Vale. Ui, l'he tirat fora. M'ha passat el mateix que la nana abans. Un 13.
5: Això, el meu spell save és 13.
1: La passa.
5: El passa. Quina merda.
1: Tu dius tonto i ell...
2: No estaria malament que ara sí curessis el...
5: Sí, sí,
1: l'Isar.
4: Quants queden?
1: Fumut.
5: Ara me quedem amb 4. Però les de curació, me'n queden 3.
4: Vale.
2: Sí, després d'això, sí. Fem una dormideta i ja està.
5: Sí. A sobre el cadàver calent aquest. Per les de curació, per al nostre amic i enemic, Isar.
4: Moltes mercès.
2: Crec que s'ho deus. Li deus, en plan...
5: Però si m'ha atacat. Com ha estat el combat aquest?
1: Encara no sap per què l'ha atacat.
5: M'ha pegat. A començar d'aquesta m'ha insultat.
4: L'estocada no ha sigut decisió meva.
5: Vale. La cançó tampoc, era una música que fluïa a través de mi.
4: Bueno.
1: Tira per curar-lo.
5: Tiro per curar-lo, això és un dau de 4, més el meu carisma.
1: Que és 3, per tant.
5: 1, més 3, que són 4.
1: Bueno, menos de una piedra.
5: Quan anem evolucionant i pujant de nivell, el curo més.
2: I tu podies curar, no? O ja ho has
4: fet? Sí, ho faré quan em toqui.
1: Vale. Clar, pobre. Primer ha rebut una rajada, després sí. Ja tal.
4: És que, o sigui, primer només m'ha baixat 6, que ha sigut com, bueno, no gastaré... En plan, perquè em puc curar fins a 13.
2: Vale.
4: Llavors ha sigut, com no ho gasto ara, i llavors ha sigut...
1: clar.
5: La curació major la tens tu, no?
4: Sí.
1: Cert.
4: Però de moment no la tocaré.
5: No, clar, clar.
1: Molt bé. És així el teu torn, Mendel?
5: Sí, ja està. No,
1: ok.
5: No,
1: següent és l'Eldeth. Tornes a ser tu.
5: L'Eldeth que...
2: Piu-piu.
5: no puc estar una acció amb això, però es diu a si mateixa, va. Ara tu pots. No tornis a fer el mateix.
1: No t'ataquis a l'altra cama, no, sisplau.
5: No t'ataquis a la cama, efectivament. I torna a fer dos atacs amb...
1: Pobre Eldet.
5: Amb la pistola de fletxes.
1: Pistola de fletxes.
2: La ballesta de mà.
1: Ballesta de mà, pistola de fletxes.
2: Tira els dos a la vegada, si vols.
5: Per què?
1: Perquè són els dos atacs.
5: Ah, perquè són els dos atacs.
1: Sí, sí.
5: Un 6 i un... Nope. Ah, no, un 19, vale. I un 9. El 9 no entra, tot i que sigui 14. Nope. Són,
1: però l'altre sí que 13, entra.
5: Però l'altre sí que entra.
1: Llavors un... pots tirar pel mal de l'altre.
5: Llavors, el mal són... És 1 de 6?
2: Sí, 1 de 6 més 2.
5: 1 de 6 més 2. Més 2, que són 3.
1: És possible que les vegades que ha arribat a fer mal l'Elder...
5: Totes han jugat amb 1.
2: Sí, sí. El Jimchar fa bastant mal, però l'Elder no...
1: Són 3, no?
2: Sí.
1: Has dit?
5: Sí,
1: okay.
5: Sí, 3 de mal.
2: I el mata.
5: Com vols fer això?
1: Està fet una merda.
2: Vale.
1: Però encara hi és. Encara hi és.
2: Home, aguanta, Avui superem carn.
1: Sí.
2: Sí. Avui superem carn de monstre. Deu ser com Bogavante, no?
1: Ja, és... Bueno, és segons en quines cultures es mengen els insectes, per tant...
2: És com un cranc per dintre, sí.
5: Sí,
1: sí, sí, sí, sí.
2: Vale. Fem una paella.
5: Sí.
1: Paella, la Emple Foscor. El proper capítol, amics meus, clarament... Farem un capítol de receptes. Serà com l'Arguiñano, però amb la nana.
5: Dungeon Messi.
1: Total. Dragones i mazmorres. Molt bé. Doncs... Jimjar.
2: Vale, el Jimjar...
1: Endavant.
2: Hace lo suyo. Surt de sorpresa.
1: Aixetxas i apareix a tu lado.
2: I tira amb avantatge per a veure si li dona... 10 o...
1: Nope.
2: 18, que
1: sí,
2: més...
1: Entra, la segona sí que entra.
2: Llavors li fa 3 daus de 6 de mal.
1: Molt bé.
2: Dóna'm un de 6.
5: Perdó, jo us acabo de guardar.
2: Que són 4 més 6, 10, més 5, 15, més 2.
1: O sigui, jo no cal que continuïs comptant, però jo sí que fa il·lusió.
2: 17.
1: Molt bé. Quina il·lusió. Li fa 17 de mal. I com posa fi al seu patiment el Jimjar?
2: Jo crec que, com dèiem, un bon bogavante, pues, com, o sigui, com era un bicho este? ¿Tenés una imatge?
1: Aquí.
2: Per imaginar-me. Vale, pues, jo crec que...
1: És un insecte gegant...
5: Però estàs amb la ballesta.
1: Però clar, estic amb la ballesta.
2: Sí, sí, sí, sí. Vale, pues, i li fa un de, no, 3 de mal.
1: Li fa 17 de mal.
2: Vale, vale. Pues jo crec que li dispara directament contra un dels seus ulls.
1: Vale. No t'ha agradat el tema dels ulls, eh?
2: No, que a més, com li dona com una mica així de refilón, la travessa, però a més l'ull surt de la seva conca.
1: Ah, iu, disgusting.
2: I es clava la ballesta, el biot a la paret amb l'ull del bitxo clavat. I el bitxo no està molt en
1: bona. Que algú denuncia el Gerai.
5: I vacila a la Elder.
2: Així és com es fa, nena. Sí, el Jorlan encara estava mig corrents. No ha arribat a temps per
1: no,
2: fer res.
1: No, per participar a la festa, però clar, és que...
2: Però bueno, el Jimjar està content.
1: Molt bé, doncs veieu com això és el que passa i de sobte hi ha tota una tremolor perquè el cos enorme del bitxo contra el qual us heu enfrontat cau primer contra les poques pedres que hi havia encara de les ruïnes i després directe contra terra i això fa doncs, que ressoni per tot el bosc però finalment heu mort
2: aquest, doncs va molt bé que faci molt soroll.
1: Amber Hulk,
4: aprofitaré un moment per curar-me. Tindré el meu
1: pel que
4: segon
1: alè. Estàs una mica
4: cansat.
1: Això
4: serà 10 punts de vida que recupero.
5: Wow.
1: Molt bé, benvingut a la vida.
5: En vols més?
1: No,
4: ja estic bé, merci.
2: Vale.
1: Boy.
2: Jo crec que la nana s'apropa cap al bitxo, inspeccionant si realment hi ha carn que pugui treure.
1: Molt bé. Doncs entenc que el toques directament.
2: No arriba a tocar-lo, s'apropa un metre.
1: Va, home, va, per favor.
2: Home, primer el mira, en plan de, a veure, per confirmar-te que estigui mort.
1: Està mort.
2: Vale.
1: Un cop està mort, per veure si té carn o el que sigui, Gerai el toca.
2: Vale, però suposo que sí.
1: Que poca solta. No, bueno,
2: sí,
1: és
2: passa,
1: que si
2: passa,
1: em fas aquesta pregunta ja no el toca.
2: No. Però en plan, primer s'apropa, el mira, confirma que tot sigui segur.
1: Sí, és
2: i
1: mort.
2: El toca.
1: S'ha vale. Morit.
2: No li agrada que em toqui.
1: Quan el toques,
2: Joder, macho.
4: Potser és algú bo.
1: Quan el toques, tremola tot el terra. Del seu voltant, com en una mena de cercle, les pedretes salten, els branquillons que hi ha com tenen una pulsió cap enfora, i l'únic ull que té s'il·lumina i es mouen una mica, però no és ben bé que es moguin perquè estiguin vives, sinó com no sap si pel bé o pel que sigui. I tens permís per fer-li 3 preguntes a aquest ésser.
2: Què?
1: Perquè la teva metamàgia, la teva màgia salvatge, el que fa és que el proper cadàver que toquessis li estaves fent hablar con los muertos.
2: Vale. Però ja, entenc que l'entendré.
5: Una pregunta menys.
2: No, això li... Estic preguntant
5: ara. Però és pregunta, no? Dos preguntes.
2: No, perquè si em respon... Pues, tal. Vale.
1: No,
2: jo mentalment he dit... Vale.
4: Estoy en ello.
5: Cridem l'escambell, no? Si l'escambell ve, podem fer servir això com a...
2: No sé.
1: Pots intentar-ho.
5: Escambell!
4: Parlar amb animals, parlar amb plantes, parlar amb morts. El cadàver sap només el que sabia en la vida.
1: Exacte.
4: Incloent les llengües que parlava.
1: Exacte.
5: Però que és igual, que tenim l'escambell, que en plan, el tema és, vale, si és suficientment intel·ligent com per tenir una conversa.
4: Pues això és cosa de la DM. Jo us puc llegir el que faran els encanteris.
5: L'escambell està venint?
1: Si l'esteu avisant.
5: Jo sí. L'he dit, escambell!
1: Vine, escambell.
2: Vale. Bueno, jo els hi dic, nois,
1: sí, si l'avises ell ve.
2: Preguntes. Sí, li dic a l'escambell que vingui. I quan ja està a prop, com perquè les espores puguin funcionar. Hola, bona tarda.
5: Recursos naturals, potser? Algo que ens pugui venir bé, sí. Font de menjar... Havia de menjar, sí. Alguna cosa,
4: ja l'he dit. Preguntes que em venen a mi seria... Ho estic dient a tu, sí. No l'estic dient al bitxo. Uh-huh. Si hi ha més com ell, per aquí al voltant, en plan, si hi ha un niuet.
2: Vale.
4: I segons, si hi ha alguna cosa perillosa per aquí, amb la marca, una cosa que sigui perillosa per aquest bitxo,
2: sí.
4: A nosaltres ens val la pena donar una gran volta.
2: Vale.
4: Són les que em venen a mi el cap ara així espontàniament.
2: Vale, pues, li pregunto si hi ha altres éssers perillosos, mm-hmm, per nosaltres aquí al voltant.
4: Bueno, no, o per ell, en plan, o sigui, en
2: sí,
4: general.
2: Però si és per nosaltres ja també pot incloure els de la seva espècie.
4: Mm.
5: Que potser no ens avisa de coses que per ell són, no són perilloses, clar, i per nosaltres ho seria molt.
1: Clar. El que sents amb l'oïda són... S'està com grunyint, no...
2: Estupendo.
1: Llavors, clar, exacte.
2: Vale.
1: Però, gràcies a l'escambell, perceps telepàticament, no és un discurs clar. És evident que aquesta criatura, o sigui, ni tan sols parla infracomú, ni res en absolut, però pot donar-te a entendre una certa això, una certa idea o concepte del que està pensant, que tampoc pensava gaire, vull dir, no és l'ésser més llest de tot el bosc. I...

0: Altres, alguns, és a dir, ha vist alguns com, és a dir, no ha vist humans, no ha vist gaires elfs, algun drow i alguna de les races que us acompanyen sí que l'ha vista, però...
1: Vale.
0: Rotllo que us dona a entendre com, per exemple, noms, algun ha passat perquè en algun moment, el que seria, enteneu vosaltres, normal.
1: Vale. Suggerències?
0: Us queden tres preguntes. Li voleu preguntar què tal el seu dia?
1: Algun tresor per aquí prop? Saps si ha vist?
2: Alguna sortida de l'Underdark.
0: Et diu que per ell no entén el concepte de tresor.
2: Recordem també que hi havia un enlut amb unes bosses.
1: Sí, sí, ara sí. Estem interrogant un os.
0: Sí. És que sí. Sí,
1: no. ¿Para qué trabajas?
0: És que és totalment això.
1: Què més?
2: Fonts d'aigua per aquí. No hem trobat en cap moment una font d'aigua, no?
1: Aigua? Hi ha aigua per aquí al voltant?
0: Bueno, sí, us diu com... on hi ha alguna bassa, més o menys us indica.
1: Vale.
0: Vull dir, us diu com, jo què sé, aneu cap al nord-oest, el meu pas 2 minuts, que potser el vostre són... Vull dir, no sé, no, us especifica com hi ha una bassa d'aigua allà i hi ha una bassa d'aigua al nord-est, moltíssim, tal, i aigua n'hi ha al llac negre.
1: Vale.
0: Al llac fosc.
1: I l'últim que li preguntaré, almenys que no tinc cap suggerència,
0: et caig bé.
2: Com ho hem fet? Ho hem fet bé.
1: Pedres brillants, pedres boniques, jo per aquí prop, amb un valor de 50 pocs.
0: Exacte. No n'he vist.
1: No vist,
0: alguna vegada n'he vist en alguna caverna, però ni idea.
1: Però per què no? Vale,
0: doncs gràcies per matar-me.
1: Això no t'ho he preguntat.
3: Has començat tu.
1: Vale, doncs ja està.
0: Molt bé, i un cop acabat tot això que s'havia elevat i aquesta brillantor de l'únic ull que li heu deixat al bitxo, tot s'apaga de cop, com els branquillons, les pedretes que estaven de sobte com mig levitant, tal, toquen terra i allà no ha passat res.
1: No ha servit absolutament res.
3: Bueno,
1: no està de més.
0: Bueno, s'ha dit on hi ha una bassa d'aigua.
1: Sí.
3: Sí, és algú.
1: Llac.
3: O sigui, vull dir, ha sigut casualitat que just sortís això en plan, amb un animal salvatge.
2: Sí, podries haver-te quedat calma.
0: Exacte.
1: Llavors...
0: Hauria estat divertit.
1: M'apropo a la bosseta que havíem dit que hi havia.
0: Sí.
1: A veure què hi ha. Entenc que res màgic, perquè no ha detectat res màgic.
0: Sí.
1: Un diamant.
0: Sí, tres.
1: Hi havia una bosseta, un mocador... No me'n recordo què més.
0: T'acostes, entenc, aquestes coses?
1: Sí.
0: T'has trobat un mocador púrpura brodat amb el nom del que sembla que deu ser un mag superpoderós, però si és un mocador.
1: Vale.
0: I element final, quan tot just tothom s'està recuperant, ha respirat, us heu recuperat de totes aquestes emocions, veieu a la llunyania com una figura que no us és del tot desconeguda passeja a un ritme molt lent.
2: El potó!
0: I fins aquí podríem deixar aquesta sessió de la Font del Gat.
2: Xuxa.
0: Xuxu.
2: Molt bé.
3: És una marca de torró.
0: El xuxar.
2: Xuxar-timi. Sushimi.
0: Bueno, és un peix. Pot ser sashimi.
2: Pot fer sashimi de xuxar.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un enganyí. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Ràdio Cardedeu. Són les dues.